Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta. Pensa.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Ja, Julio Voltio.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio, ¿verdad? 107.9.
1: Ja, l'escolta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bon dia, són les 8.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
0: Protegir les condicions laborals dels treballadors podria ser l'eslògan d'aquesta darrera jornada. Els governs balear i nacional han aprovat mesures en aquest sentit. A partir de dia 1 de juny, la jornada de 35 hores serà una realitat per als funcionaris de l'Estat, una promesa electoral de Sumar. També s'ha materialitzat l'acord de patronals i sindicats del comerç assolit en una ràpida negociació i que culmina en un nou conveni del sector, el segon en volum a les Balears, que plega d'haver 70.000 empleats. Estableix una pujada salarial del 14% en 4 anys, però també blinda alguns drets. Tot d'una, vos en donam els detalls abans de repassar amb els titulars de la jornada el dissabte 9 de maig. També s'ha aprovat el paquet de 15,3 milions d'euros d'ajudes a famílies i entitats socials de les Balears per pal·liar els efectes del conflicte a l'Iran. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Són ajudes extraordinàries per a famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. També per reforçar els serveis socials comunitaris i els programes de les entitats del tercer sector.
0: Comencen les oposicions d'educació amb les primeres proves que es fan simultàniament a totes les illes.
2: És l'inici del procés selectiu per incorporar nou professorat a l'arxipèlag en 630 places en oferta entre els cossos de secundària, primària i infantil i també de les escoles oficials d'idiomes, de músiques i arts escèniques i formació professional. Si han escrit 1.335 opositors.
0: S'investiga l'incident d'un avió durant l'aterratge a l'aeroport de Palma.
2: S'ha sortit la seva trajectòria i ha quedat travessat a la pista. No hi ha ferits i tot ha quedat en un usurt.
0: Aïllada, una dona resident a Catalunya pel contacte amb una de les víctimes mortals de l'antivirus a l'avió.
2: És el tercer contacte identificat a Espanya d'entre els passatgers del vol. La pròxima matinada està prevista l'arribada a Canàries del creuer en 144 persones que continuen asimptomàtiques.
0: Els núvols es mantenen a l'arxipèlag i pot tornar a ploure. Dani Capó, bon dia.
3: Bon dia, pel que fa al temps, avui tornem a esperar hores de cel bastant carregat en conjunt amb algunes plogudes que poden tornar a aparèixer preferentment a punts d'Eivissa, Formentera i també a Mallorca. Les temperatures màximes no canviaran gaire avui, mentre que el vent sí que notarem augmenta la seva intensitat, ho farà de llevant i sobretot Eivissa i Formentera ho pot arribar fent qualque cop intens. Per tant, la situació marítima també anirà una miqueta més moguda en aquestes bandes. Avui serà el darrer dia, però, d'ambient inestable, perquè demà encetam un període de temps més tranquil.
0: Gràcies, Dani. Un apunt en informació de servei. Des d'aquesta hora i fins a les 2:30 del migdia hi haurà talls de trànsit a la zona nord de Mallorca. Se celebra l'Ironman d'Alcúdia i provocarà modificacions a la xarxa viària en sentit Pollença, Sauva, Campanet, Sa Pobla, Muro i Platges de Muro. Recomana als conductors consultar la informació amb antelació.

0: I en els titulars dels esports que tenim en aquesta jornada, Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal disputarà diumenge a les 6 del capvespre la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal, després ahir a les semifinals de superar l'Étoile Levallois en un partit absolutament boig. El duel va acabar amb empat a 6 gols i els mallorquins van aconseguir el passi a la gran final gràcies a la tanda de penals. I en bàsquet, final feliç a Sant Mós per als conjunts mallorquins de la primera FEB. Palma Bàsquet i Fiwi Mallorca han aconseguit la permanència a la categoria gràcies a la victòria del Burgos davant el Cartagena. Tot i així, el derbi mallorquí, el Fiwi es va imposar per un contundent 59-85. I en pàdel, Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea disputaran avui les semifinals del Premier Padel d'Asunción. La menorquina i l'argentina cercaran aconseguir un bitllet per a la final del

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Santa. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els cotors.

Res no és prohibit ni vetat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal del flac.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Han tocat les 9, repassam les principals notícies d'aquesta jornada. Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç de les Balears pugin un 14% durant els pròxims 4 anys.
1: Es milloren les assegurances per incapacitat i accidents, així com el preu de les hores treballades en diumenges i festius. Així ho explica José García Lucio, d'UGT.
2: En Mata Blanca hemos acordado por unanimidad a todas las partes negociadas del convenio colectivo de comercio de Baleares. Hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
0: També s'ha aprovat el paquet de 15,3 milions d'euros d'ajudes a famílies i entitats socials de les Balears per pal·liar els efectes del conflicte a l'Iran.
1: Es preveu la revalorització del 15% del complement de les pensions no contributives i de la renda social garantida amb una inversió total de 1,6 milions. També reforcen els serveis socials comunitaris i els programes de les entitats del tercer sector.
0: Comencen d'aquí a mitja hora les oposicions d'educació amb les primeres proves que es fan simultàniament a totes les illes.
1: És l'inici del procés selectiu per incorporar nou professorat a les Arxipèlag, amb 630 places en oferta entre els cossos de secundària, primària, infantil i també les escoles oficials d'idiomes, de música, arts escèniques i formació professional. S'hi han escrit 1.335 opositors. La data de l'examen, que havia de ser el juliol, ha duit polèmica. Carles Cabrera, de l'Estell, recorda el posicionament que va mantenir l'educació davant les queixes per aquesta qüestió.
3: Si el gener o a principi de febrer no havies començat a estudiar, ja fa tard, tanmateix, i ja influïa un factor sort que, evidentment, en aquest cas es veu que també és important en relació a la bolla que te surti o si els nervis te juguen males passades.
0: S'investiga l'incident que va patir a Iora Baixa un avió durant l'aterratge a l'aeroport de Palma.
1: S'ha sortit de la seva trajectòria en tocar terra i ha quedat travessat a la pista. No hi ha ferits i tot ha quedat en un ensurt. Així ha explicat a IB3 Ràdio els fets Magda Ferrer, una de les passatgeres a bord del vol de la companyia Air Europa.
4: Ha aterrat molt fort el pilot i hem sentit com un clum-clum, com si caigués qualque cosa, que no sabia molt bé d'on era. I ha fet després una derrapada molt forta, molt forta, que m'ha assustat moltíssim, i ens han tingut tancat dins l'avió, però ja t'he dit, ningú s'ha de veure, n'hi ha hagut cap incident amb els passatges. Just al contrari, la gent ha tingut bastanta paciència.
0: Una concentració enfront del delfinari Marilena a Mallorca, ubicat a Calvià, pretén denunciar públicament la situació de captivitat que viuen els dofins i la resta d'animals que es troben en aquestes instal·lacions.
1: La protesta, convocada per l'associació Sat Animals, s'emmarca en el moviment internacional Empty the Tanks, que reclama la fi de l'explotació i recursió dels cetacis que es destinen amb fins d'entreteniment i romanen en captiveri. Durant la concentració es realitzarà una acció visual amb l'objectiu de mostrar i fer reflexionar sobre les condicions de vida que els animals afronten en aquests espais.
0: Aïllada, una dona resident a Catalunya pel contacte amb una de les víctimes mortals de l'antivirus a l'avió.
1: És el tercer contacte identificat a Espanya d'entre els passatgers del vol. La pròxima matinada està prevista l'arribada a Canàries del creuer en 144 persones que continuen asimptomàtiques.
0: I un apunt en informació de servei, des d'aquesta hora i fins a les 2:30 del migdia hi haurà talls de trànsit a la zona nord de Mallorca.
1: Se celebra l'Ironman del Cúria i provocarà modificacions de les xarxa viària en sentit Pollença, Sauba, Campanat, Sa Pobla, Muro i Platges de Muro. Es recomana als conductors consultar la informació amb antelació.
0: És tot de moment. Actualitzarem la informació, com sempre, els pròxims butlletins, cada hora en punt. Ara comença la gran vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, amics de la música, amics de la ràdio, amics del Dissabtes a la Ràdio. Què tal, com estàu? Som en Miquel Mestre Gin Artístic, encantat i contentíssim d'estar amb vosaltres en aquest dia 9 de maig de 2026. Avui celebrem nosaltres també el que se celebra mundialment, que és el Dia d'Europa. I així, la nostra monografia d'avui està dedicada a aquest continent del que han llevat Espanya, que ja farem en solitari. Avui viatjarem per tota Europa en cançons variades com sempre. Gràcies a tots els qui participeu, gràcies a tots els qui escoltau. Dissabtes a la ràdio, Europa avui. Benvinguts.

I abans de començar vos faig el petit resum o pròleg de lo que serà aquest espai. Atenció, tenim tres cançons que han estat demanades per més d'un amic o amiga i també tenim tres cançons que hem d'escoltar en dues versions, una més popular i una altra no tant, o per aventura sí, i n'hi ha una d'aquestes que el farà el mateix artista, per tant és l'únic que farà el doblete. I les cançons repetides parlen de Roma, parlen de Venècia o parlen de Lisboa. Ara sí, començam Europa.

0: I d'avui avui començam el programa amb una cridada telefònica, és a dir, amb un missatge d'àudio, més ben dit. Ella és na Juanita Ginard. Bon dia, què tal, Juanita? Benvinguda.
1: Hola, Miquel, bon vespre, com anem? Mira, vull saludar en primer lloc a tu i normalment ens que saludo cada setmana en el dia de la setia de na Carretó i a tots els altres, a Catalina Carbona també, que sempre mos escolta, li agrada molt aquest programa. Vale, Miquel, ara te diré les cançons. Arrivederci Roma de Il Volo, Milagro en París de Luis Mariano i Lisboa Antigua de Gloria Lasso. Aquesta vegada m'ho anirem de viatge. Molt bé, Miquel. Passem bona setmana a tots i fins la setmana que ve. Adéu i bona nit.
0: Moltes gràcies, Juanita. Efectivament, aquesta era la nostra proposta i avui viatjarem al manco amb l'imaginació i amb moltíssimes cançons. Començam amb una d'aquestes tres que mos has suggerit. És una cançó que hem d'escoltar en dues versions, com aquestes tres que tenim, i se trata d'aquest Arrivederci Roma, que mos faran, en aquest cas, un grup que se diuen Il Volo, un grup de pop lírics format en el 2009 a Itàlia. Fan òpera, fan clàssic, fan indie i són en Ignacio Bocchetto, Piero Barone i Gianluca Ginoble. Varen guanyar el Festival de San Remo el 2015 en la cançó Grande Amore i varen representar Itàlia en el Festival d'Eurovisió de 2015 amb aquell tema, però ara fan la versió d'aquesta famosa cançó, clàssica cançó italiana, Arrivederci Roma, d'una pel·lícula del mateix títol que a Espanya se va titular Les Siete Colines de Roma, que va dirigir en Roy Rowland, que protagonitzava Mario Lanza, cançó del 55, versió però d'Il Volo en el 2019, cansat aquest programa. On anem a Roma?

I d'aquest han estat Il Volo en 70 que programen el dia d'avui amb aquesta Arrivederci Roma, això sí, l'encantada, amb anglès. Saludem en Miquel Campaner, que viu a Serenllaça. Bon dia, Miquel, com estàs? En Miquel mos ha demanat aquest tema que se va conèixer aquí com a Venècia sin ti, del mític Charles Aznavour, un dels grans veterans de la música francesa que ben major encara actuava. Ja ha desaparegut Charles Aznavour, que també es va dedicar a la política. En Miquel té la particularitat avui és que mos demana el tema d'en Charles Aznavour, que es qui farà precisament el doblet amb aquesta cançó, la cantarà dues vegades, però ara la vol escoltar ni més ni manco que amb alemany, després de singles d'Il Volo, on anem a la Venècia tan turística i tan en perill avui en dia, però això sí, amb aquesta cançó romàntica del 65 a càrrec de Charles Aznavour, que diu allò de Benedikt in Grau, amb alemany, Venècia sin ti.

Vivo a Barcelona i li diuen Josep Àngel Ricó. Bon dia, Josep, com estàs? En Josep ha arribat en aquest programa d'avui també a tres cançons. De fet, estem en senzill, relativament, però sí, ben cobert perfectament. Depèn, el que passa que heu repetit un parell de cançons clàssiques. Bueno, el que deia, en Josep ens ha demanat tres temes i el primer de les cançons, la primera de les cançons que escoltarem avui, la mos farà un grup que va ser de pop espanyol format a Barcelona en el 95 que se deien Astrut. Varen desaparèixer en el 2011 i se dedicaven a música pop. El tema el varen gravar precisament en el seu començos, quasi en el 2001, se deia Gran Fuerza, 10 títols, on hi troba aquesta cançó que parla no d'una ciutat, sinó de tot el continent, Europa.

I ara saludem a Cuca Giner. Bon dia, Cuca, que aquesta setmana també està en nosaltres. No, Cuca ha dit dues cançons, però una d'elles la ten de canviar, Cuca, i és que mos havies demanat el tema del grup mallorquí Antònia Font, Calgary 88, però hem de dir que Calgary és una ciutat del Canadà, d'Amèrica, no és d'Europa, amb optat per agafar una altra cançó d'aquesta formació mallorquina d'en Pau de Bon, si no te molesta, que va treure en el 2001, l'àlbum sense ja té el nom d'aquesta gran nació, que és Rússia, de fet se titula així, a Rússia, a on hi ha també la cançó en el mateix títol que és la que t'han canviat i que escoltem, Antònia Font, on anem cap a Rússia.

d'Europa té lloc cada 9 de maig. En aquesta data celebrem la pau i la unitat d'Europa. Aquesta data va marcar l'aniversari de la coneguda declaració Schuman, en la que aquest va exposar l'idea d'una nova forma de cooperació política en Europa que faria inconcebible la guerra entre les nacions europees, cosa que, per lo que veiem, no s'ha complit de tot, perquè mirau els temps que fa que Rússia està atacant o va invadir Ucraïna.

saludamos en Javier Valenzuela, ell vive a Sabadell. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? En Javier ha arribat a tres cançons, dues d'elles és d'Eurovisió, aquest festival que aquesta setmana que ve se celebrarà novament i que avui tenim un parell de cançons d'aquesta. Ara, la primera ja és una d'elles, monenament el festival d'Eurovisió de l'any 1980, l'any que va guanyar Johnny Logan per primera vegada per Irlanda, o It's Another Year per Espanya en Trigo Limpio, fent aquell tema Quédate esta noche, que no va tenir gent de sort, ni mica, com quasi sempre en aquestes èpoques. La cançó, com us ha demanat en Javier, la farà una cantant del Països Baixos, de Holanda, que li diuen Maggie McNeil, nascuda l'any 50 a una ciutat que se diu Tilburg. Va cantar una cançó que a mi m'encanta, per cert, i en Javier sabeu que també, perquè l'ha demanada,

0: És una veu prou coneguda perquè cada setmana estan nosaltres. Na Magdalena Gili, bon dia Magdalena, què tal, com estàs?
1: Bon dia Miquel, com va? T'envio un saludo a tu, a tots els oients i els participants de la ràdio, i ara te diré les cançons. Venècia, Hombres G, Waterloo, Abba, i Inglaterra, Panfito Páez. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: A París l'anomenen la ciutat de la llum o també la ciutat de l'amor. És una espectacular capital francesa que guanya avui en aquest programa de dissabtes a la ràdio, com podreu comprovar. Tenim ja la primera cançó que parla de París. La mos ha demanat en Fernando Broncano. Com estàs, Fernando? Mos trobam a l'Oreja de Van Gogh de l'àlbum del mateix títol, París, de 2004, un àlbum exitós on comptava, era en la primera etapa de Namaya Montero, aquest grup de Sant Sebastià de gran èxit. L'Oreja de Van Gogh fa aquest títol que dona, a més, comença el seu àlbum amb aquesta cançó, és la número 1, París, que és la primera també nostra que tindrem en aquest espai d'avui, que com veureu guanya per golejada.

El cantant madrileny que va ser líder i vocalista de la formació El Canto del Loco, ara en solitari, amb una cançó que també parla d'aquesta ciutat que acabam d'escoltar ara en la veu de l'Oreja de Van Gogh. Seguim a París amb un altre títol que també és el mateix, París, i que no és la mateixa cançó. Aquesta va sortir en el 2016 a dins l'àlbum d'en Dani Martín, que se deia La muntanya russa, curiosament. I on hi trobem aquest títol que mos ha demanat, que no ho he dit, de Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, com estàs? Que també ha arribat a tres cançons sense dificultat. Segona cançó, segona vegada, que parla de la ciutat de la llum, la ciutat de l'amor, un espectacular capital. Si no la coneixeu, vos la recomano.

0: Li diuen Belginerti, cada setmana estan nosaltres també, de viva veu, i aquesta setmana també és. Què tal? Com estàs, Bel? Benvinguda.
1: Bon dia, Miquel, la ràdio i hem d'estar del programa de dissabtes, que m'ho d'un pot de feina. Vinga, posa, si l'han dit paciència, perquè ara mateix... Art de París, t'he dit i art. Pot posar, llavors. París, de la Magnífica Díaz. És una cançó d'una pel·lícula que va fer fa molt d'any, però m'agradar i jo què sé, no recordo què és això. Perquè no està en val fer, de vegades trobo jo, el que volen. I llavors, també me surt ara les cançons d'Espanya. Sempre passa el mateix. Una altra... Ah, sí, va posar Gibraltar Espanyol de José Luis i su guitarra. Vale, si ho han dit presidència. Saludos a tothom. Vinga, adeu.
0: Moltes gràcies, Bel, que passis molt bon cap de setmana. I doncs seguirem a París, i seguirem a París, hauran estat tres cançons seguides amb aquest títol que mos farà Na Marujita Díaz. No és la cançó tan popular que ella, Si vas a París, papà, sinó una altra que se titula Esto es París, que va cantar a la pel·lícula de l'any 1960, Pelusa. Hem de dir que aquesta és una cançó antiga de l'any 1926 que va estrenar l'actriu i cantant francès Miss Siguet en el Moulin Rouge, però que Na Marujita també va incloure en aquesta pel·lícula. Recordeu que Marujita Díaz, ja desapareguda, era cantant, actriu i presentadora de nom real, Maria del Dulce Díaz Ruiz, de Sevilla. Mona, tornem, o més ben dit, mos hi quedam. Això és París, de títol original, Saint-Cest Paris.

I arriba el torn de na Maria Mestre. Què tal, Maria? Com estàs? Gràcies per tornar a estar aquí. Na Maria m'ha dit tres cançons també sense problemes. La primera és aquesta que mos farà el seu ídol, podríem dir, perquè és molt sovint demanat per ella. Ed Sheeran, jove cantant britànic i compositor, que mos farà un tema que va treure dins l'àlbum Divide en el 2017, que se titula Galway Girl. La lota de Galway, i Galway hem de dir que és una petita ciutat, no és tan populosa com París ni Montmanco, que té 75.000 habitants i que està a Irlanda, a la badia d'Irlanda, al comtat de Galway, del mateix nom.

I ara arriba una de les cançons que ja han estat demanades per dos amics en aquest espai en el dia d'avui, que és Títol Continental, que ja han tingut fa una estona d'Europa, Europa, aquest és el títol d'aquesta cançó de l'any 1976, que va ser número 1 a Espanya, per cert, durant dues setmanes, i que mos oferirà Santana, aquesta banda dels Estats Units de rock, que va formar a San Francisco l'any 66 el famós guitarrista Carlos Santana, Carlos Humberto Santana Barragán, aquest guitarrista mexicà radicat i nacionalitzat als Estats Units, que fa rock clàssic, rock llatí, jazz, hard rock, psicodèlia, etc. Gran tema, número 1 a Espanya, dues setmanes aquest 76, tema com us ha demanat en Pep des de ciutat. Bon dia, Pec, gràcies per estar amb nosaltres, que ha arribat a tres cançons, sense dubte. I també ha coincidit demanant aquest tema en Miguel Ángel Ayer, que viu a ciutat també. Bon dia, Miguel Ángel, com estàs? Europa de Santana és el títol que abarca tot el continent que nosaltres avui celebrem en el Dia d'Europa.

I seguim a Ciutat, seguim a Palma. Allà tenim en Toni Taberner. Com estàs, Toni? Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres també aquesta setmana. En Toni ha arribat a tres cançons. Aquesta primera mostra es portarà la música dels anys 60 o un gran èxit del 65 que mos farà un cantant de nom real, René Villard, nascut precisament a París, aquesta capital tan cantada avui. L'any 1946 té 79 anys, però és conegut artísticament amb el pseudònim de Hervé Villard, cantautor francès que va debutar precisament aquest any i que va tenir un grandíssim èxit amb aquesta cançó que va gravar també en castellà, però que aquí escoltarem en francès i que va ser un número a molt de llocs. Caprice Fini, que és el tema que mos ha demanat Antoni, i hem de dir que Capri és una illa d'Itàlia que està en el mar Tirreno, en el golf de Nàpols, al sud. Anem amb aquest gran èxit del 60 que mos transportarà en aquesta dècada meravellosa en Hervé Villard.

Saluda a Andy, com estàs Andy? Gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. I com no, en Andy mos du la seva formació preferida, Gatibu, aquest grup del País Basc de Guernica, retirat-se recentment, que van treure un àlbum en el 2012 que se titulava Zazpi Cantoietan, on hi trobam aquesta cançó que ha demanat Nandi i que mos du a escoltar un títol d'una ciutat fronterissa com de França i Euskadi, com és Biarritz, aquesta ciutat que fa com de frontera justament aquí amb Espanya, precisament amb Espanya i en França, amb euskera, i canten amb euskera aquesta formació de Bilbao, de Guernica, que sonen ja en aquest espai novament, Gatibu.

gent que no ho sàpiga, la manera de participar en aquest programa del dissabte a la ràdio és via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginard, per un missatge privat, si és possible, o si no, directament en el muro d'aquesta xarxa social. Podeu enviar fins a 3 cançons per persona, amb una participau, dues millor i 3 es estopen, no podeu superar aquesta xifra. Això sí, les mou de fer arribar, per favor, abans de dimecres. També, si voleu, podeu enviar els vostres personals missatges d'àudio i així la gent vos escolta. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no vulgui enviar àudio i me vegi pel carrer, per lo que sigui, que no pugui participar, basta que me digui: Miquel, jo t'escolt, me cercaràs una cançó, vos cercarem una cançó, o si la sabeu la mereix, del tema que aquesta setmana ocupa. D'acord? Moltes gràcies.

Tornant a saludar a la Juanita Ginart. Bon dia, Juanita, com estàs? Ja te tenim preparada la segona cançó en el dia d'avui en aquest espai que dedicam avui, repetesc, a Europa en el dia mundial dedicat en aquest continent, aquest 9 de maig. Bon, anem amb aquest artista que li diuen Gloria La Solidem, perquè ja no estan naltos per desgràcia. Era Rosa Maria Coscolín Figueres, nascuda a Villafranca del Penedès, a Catalunya, a l'any 1922, va morir a Mèxic, a Cuernavaca, en el 2005. Va estar activa durant moltíssim de temps, del 49, perquè aquest any de la seva mort tenia una veu espectacular. Va viure, va estar també afincada a França, on va gravar moltes cançons en francès i va tenir també molt d'èxit. Tema que va gravar en el 56, que hem d'escoltar en dues versions. Ara escoltarem aquesta castellana de Gloria Lasso, més endavant la cançó portuguesa, però hem de dir que tracta de Lisboa, aquesta capital de Portugal, espectacular, capital que a mi me va sorprendre, ho tinc que confessar, quan vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la, no m'imaginava que fos d'aquesta manera. Lisboa Antigua és un tema que va composar Raúl Portela, la lletra la va escriure en José Galiardo i Amadeu del Valle, i se va popularitzar moltíssim a la dècada dels 50 en versió instrumental, però després en s'interpretació d'Amàlia Rodríguez, que és la que escoltarem més endavant, i també la de Gloria Lasso, que la va gravar l'any 1956.

Hem escoltat aquesta Lisboa antiga amb una segona versió que va fent Gloria Lasso ja posteriorment, com era una miqueta més major.

0: I ara ve una cançó satírica que va sortir l'any 1976 que mos ha demanat na Margalida Sobredes, la seva segona cançó, i la mos cantarà el Luis Eduardo Aute. Hem de dir que Luis Eduardo Aute era un compositor, cineasta, escriptor, pintor, poeta espanyol, nascut a Manila, Filipines, però afincat, evidentment, des de tota la vida a Madrid, va morir de Covid a l'edat de 76 anys en el 2020, de nefast record per mig món, nosaltres inclosos, mare meva. En Luis Eduardo Aute mos farà aquest tema que va gravar dins l'àlbum Forge Sound, on farà una cançó satírica que se titula Ai Suïssa, pàtria querida, emplea una mica de la música de l'Astúries, pàtria querida, la música la va fer en propi Aute, però la lletra que satiritza l'evasió de capitals, que diuen que tothom és corrupte i tothom s'endú els dobbers que roben a Suïssa perquè és un paradís fiscal, moltes vegades. I doncs aquesta cançó tracta d'això. La lletra la va composar, el va escriure l'humorista gràfic Forges, en José María González Castrillo, i aposta l'àlbum se titula Forges Sound, any 76. Luis Eduardo Aute amb aquesta cançó que posa un punt d'humor en aquest espai del dissabte a la ràdio.
1: Please come to the Pan American Model Airways. Passengers service from

Idò, aquesta era la música de Luis Eduardo Aute, que es títol Ai Suïssa, pàtria querida, a ritme de xotis madrileny.

I arriba el moment en el que vos tenc que començar a anunciar el tema de la setmana que ve. Estem en la setmana Eurovisiva, la setmana que ve, tot i que enguany és un festival polèmic, Espanya no participa, com a protesta per la participació d'Israel i la matança que va fer de Gaza. Nosaltres no ens volem ficar dins temes polítics, troc que Eurovisió no és un lloc per resoldre aquestes situacions conflictives. De fet, està claríssim, Israel participa en altres events esportius i d'altre caire i ningú li ha dit res, i per que tothom s'ha fixat només en Eurovisió, que jo troc que és una festa musical. A lo que anem, cançons de qualsevol temps d'Eurovisió, de qualsevol any del Festival d'Eurovisió, fins a 3 per persona, espanyoles o estrangeres. Feim un homenatge en aquest festival tan llegendari que se celebrarà precisament la setmana que ve, dissabte. Bé, de fet, dimarts i dijous hi ha dues semifinals i dissabte és la finalíssima des de Viena, des d'Àustria. Televisió Espanyola no emetrà enguany el festival com a protesta.

La segona cançó que mos ha demanat en Pep mos ralentitzarà el ritme perquè mos durà una pausa amb aquest estil musical de jazz a càrrec d'una veu extraordinària, la de Eleanora Holiday Fagan, nascuda a Filadèlfia en el 1915, i va morir a l'any 1959, només tenia 44 anys, de nom artístic Billie Holiday. Aquesta cantant que va estar activa des del 33 en el 59 la podaven The Queen of Song, i fa una versió d'un tema popularíssim, estàndard del jazz que han gravat infinitat d'artistes, que va composar en Bernard Duke i en Hip Harburg en el 32 per un musical de Broadway que se deia Walk a Little Faster. L'han gravada gent de la talla de Doris Day, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Glenn Miller o Billie Holiday, entre molt més d'altres, que és que mos ha demanat en Pec, que la va enregistrar aquesta cantant en el 59. El títol April in Paris, tornem a la ciutat capital de França.

an hour and two. What have you done to me?

La segona cançó que ha demanat en Javier Valenzuela des de Sabadell. Buenos días, Javier. Mos d'un festival d'Eurovisió, un festival d'Eurovisió bastant recent, és del festival de l'any passat, del 2025. I el cantant que la farà és un DJ italià que també canta, que li diuen Gabri Ponte, Gabriele Ponte, nascut a Turín, i que era membre d'un grup techno que se deien Eiffel 65, de dance i música techno populars. Va debutar el 98, fa Italo Dance, com de dance, electro, house, etc. La cançó va passar a la final, representava a San Marino en el Festival d'Eurovisió de l'any passat, i com va ser a la final va quedar el darrer. El títol, Tutta Italia.

I rompem ara l'estil, on anem amb un canvi radical de manera de fer música. Això sí, on anem a l'any 62, on anem en flamenc, on anem amb unes alegries que mos farà el grandíssim Antonio Molina. Antonio Molina de Oses, de Màlaga, mos va deixar a l'edat de 64 anys, en el 92. Va estar actiu del 49 fins l'any 1989. Era actor també i tenia una veu prodigiosa. És el pare de la famosa saga dels actors i cantants Molines, com tots sabeu. Era un dels artistes de la copla de flamenc més populars dels 50 i dels 60. Aquesta cançó parla de dues nacions europees, però que a ell no li xoquen gaire, perquè ni una ni l'altra diu que li poden fer oblidar Espanya ni Alemanya ni França. Aquest és el títol de la cançó d'en Antonio Molina, que mos ha demanat, per cert, com a la seva segona, en Miquel Campaner, des de Serenjasa. Bon dia, Miquel.

pegam un gran bot en el temps i un gran bot als estils també, però no així en les veus, perquè l'artista que ve ara també té una veu espectacular, al igual que la d'en Antonio Molina, en diferents registres. Mònica Naranjo Carrasco, nascuda de Figueres, aquesta cantant, presentadora, té 51 anys i la poden la Pantera de Figueres. Va debutar en el 94, fa pop, fa rock, fa dance pop, electrònica, òpera. Tema de la cançó que també té un títol que ja ha estat repetit avui, l'hem escoltada, si no record malament, dues vegades, aquest mateix títol, que no és la cançó, sinó que coincideix en el nom, Europa, que en Mònica Naranjo va treure en el 2013. És una cançó espectacular que ens ha demanat en Josep Àngel Rico des de Barcelona, com a la seva segona. Bon dia una altra vegada, Josep. I el títol és Europa, com he dit abans, on hi ha uns arranjaments apoteòsics. La veu de Mònica Naranjo.

Segona cançó que mos ha demanat en Fernando Broncano, bon dia una altra vegada, Fernando. Una altra veu femenina, en aquest cas, és la cantant i actriu d'Albacete, coneguda com a Rofalén, Maria de los Ángeles del Carmelo Rofalén. Té aquesta artista 39 anys, és compositora i va debutar dins el món artístic en el 2012. Fa pop, fa rock, fa balada, fa folk. Títol de la cançó que va sortir en el 2015 que ha demanat en Fernando. L'àlbum se titula ¿Quién me ha visto? I la cançó mos du a una ciutat espectacular també, d'Alemanya en aquest cas, Berlín.

Mos ha acompanyat en la música d'una banda britànica que se deien Ultravox, una formació de New Age formats en el 76 i que amb el llarg del temps, al llarg de 20 anys, varen canviar d'estil, feien glam rock, protopunk, synthpop, nou romàntic, música industrial, etc. El tema és un gran èxit, és una de les seves cançons més populars, va sortir en el 80, mos duia a la capital d'Àustria, a Viena, i era un tema que mos havia demanat na Maria Mestre, bon dia una altra vegada, Maria, com a la seva segona cançó.

0: És una veu prou coneguda perquè cada setmana estan naltros. Na Magdalena Gili, bon dia Magdalena, què tal, com estàs?
1: Bon dia Miquel, com va? T'envio un saludo a tu, a tots els oients i els participants de la ràdio, i ara te diré les cançons. Venècia, Hombres G, Waterloo, Abba, i Inglaterra, Panfito Páez. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que passis tu també un molt bon cap de setmana. I anirem a escoltar a un dels grups llegendaris de la música pop-rock espanyola. Varen debutar en el 81, se diuen Hombres G. És una formació que va fundar en David Summers i que mos faran un tema de gran èxit del 85 que se titula Venècia i que va ser número 1 a Espanya durant una setmana en el mes de setembre. Tema de Hombres G, que encara, per cert, estan en batiu i que fan diferents estils al llarg de tant d'anys d'estar damunt dels escenaris.

I estem en el Festival d'Eurovisió de l'any 1974, quan el grup suec va revolucionar una mica el festival, que fins aleshores havien guanyat solistes, melòdics, i que ells, amb la seva vestimenta i la seva música, varen començar una trajectòria imparable que les ha convertit en una de les fonts d'ingressos de Suècia de tota la seva història, podríem dir, per darrere de Volvo o els telèfons aquells d'aquell país. Tema Waterloo, de grans records, que mos ha demanat de Madalena Gili, que quan escoltava molt poquet, la seva segona, i na Cuca Ginart, bon dia una altra vegada, Cuca, que també ha demanat aquest tema d'Abamonanam a la ciutat de Waterloo. Recordeu la batalla de Waterloo, i que també s'ha fet famosa perquè és allà on resideix en Puigdemont darrerament.

El tema de la setmana que ve mos du en el Festival d'Eurovisió que se celebra la setmana que ve i mirau per bon el dia del dissabte a la ràdio, aquest dissabte proper, al vespre hi haurà la nova edició d'aquest festival llegendari. Títol de cançons de qualsevol país que hagin sortit a Eurovisió. Aquesta és la temàtica monogràfica de la setmana que ve. Si voleu participar, via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginart, com a tope, dimarts a vespre, perquè jo sempre dic abans de dimecres, i abans de dimecres és, com a tope, dimarts a vespre, amb una participau, dues millor, tres perfecta, escupo complet, cançons de qualsevol país, històriques o no, del Festival d'Eurovisió.

I parlant d'Eurovisió, que serà el tema de la setmana que ve, hem escoltat aquest darrer tema que va ser cantat en aquest festival, per tant, aquesta cançó també valdria per la setmana que ve, la Mos Vida Manada, com a la seva tercera, en Javier Valenzuela, que ja li han completat la llista, era una artista nascuda a Alemanya, de pare alemany i de mare alemana i de pare danès. Després es va fincar ja a Dinamarca, Copenhague concretament, i va formar un grup que se deia Los Poetas, un grup alternatiu, fins que el 95 amb aquest tema va representar Dinamarca en el Festival d'Eurovisió. Va quedar la posició número 5, que estem en el 95, i per Espanya cantava Nana Belconde, que va aconseguir un sensacional segon lloc amb aquell Vuelve Conmigo. El títol era Fra Molts Tilskagen, que són molts, és una península de Dinamarca, i Skagen és una petita localitat a la punta de la regió de Jutlàndia septentrional. No són molt famosos. Agradable tema que acabem d'escoltar, que traduït significava això de molts es caguen. Seguim avançant. Segona cançó que hem d'escoltar, segona versió més ben dit d'aquell famosíssim Arrivederci Roma, en aquest cas serà la versió que farà en Dean Martin. Dean Martin, que era Dino Paul Crocetti, nascut a Ohio, mos va deixar a l'edat de 78 anys, en el 95, era actor, cantant, i feia pop, feia jazz, tradicional, pop, etc. Va estar actiu del 39 fins aquest any de la seva mort, era famosíssim, era una dels grups, dels personatges que s'ajuntaven a una espècie de grup artístic amb en Frank Sinatra i en Sammy Davis. Ell era un dels. Gran actor i també gran cantant. Tema Arrivederci Roma, segona versió que escoltam en el dia d'avui, que ha demanat en Miquel Campaner, que li completen la llista. Bon dia, Miquel, molt bon cap de setmana. I en Toni Taverner, també des de Ciutat. Bon dia, Toni, també el mateix, bon cap de setmana.

tercera cançó suggerida per en Josep Àngel Rico des de Barcelona. Josep Àngel, molt bon cap de setmana, gràcies per haver estat amb nosaltres i que mos duré a escoltar la música electrònica de Fangoria, aquest duo musical formats a Madrid per en Alaska i en Nacho Canut a la dècada del 90 finals. Fan música electrònica i pop electrònic, com vos he dit. Tema que han tret enguany mateix, aquest 2026, el darrer treball, l'àlbum se diu La Verdad o La Imaginación, on hi trobem aquest tema que mos torna a dur a la capital més cantada en el dia d'avui, París. Es títol El Síndrome de París, Fangoria.

I completant la llista de Miquel Àngel Aller, des de Ciutat, bon cap de setmana, Miquel Àngel, gràcies per haver estat amb nosaltres. En aquest cas, és la seva segona cançó, perquè Miquel Àngel només ha arribat a dues. Aquesta la mos oferirà Electric Light Orchestra, una banda britànica de rock sinfònic i rock progressiu formats a Birmingham a la dècada dels 70. Han tingut diferents etapes: cantar, retirar-se, estar un parell d'any, tornar a sortir, etc. La va formar la banda en Roy Wood i en Jeff Lynne. Aquesta formació mos fa un tema que parla d'una capital que fins ara no havia sortit, una capital molt important d'Europa, d'Anglaterra, la capital Londres, un centre neuràlgic de la música, del teatre i de la vidilla artística. Electric Light Orchestra varen gravar el tema del 79, Last Train to London, el darrer tren que va a Londres. Les escoltam.

segona cançó que ha demanat en Bel Ginard, de Viva Bou. Bon dia una altra vegada, Bel, com estàs? Na Bel mos ha demanat la presència d'aquest artista que curiosament se presentava així, José Luis i Sugit.

I per tercera vegada vos repeteix que estem de la setmana i que ve si voleu jugar amb nosaltres, si voleu cercar cançons en aquesta temàtica que serà Eurovisiva, el festival d'Eurovisió, títols de cançons que hagin participat en aquest festival ja veteraníssim que compleix 70 anys. Amb una cançó participau, dues millor, tres perfectes, cupo complet, si enviaves àudios, la gent escolta la vostra veu.

I ara ve un altre tema que hem escoltat ja. Ara aquesta serà la segona versió. Abans l'hem escoltada per na Glòria Lasso i ara escoltarem a la gran veu de la música portuguesa, na Amália Rodrigues, la reina del fado. El fado, aquest estil musical tan melangiós de Portugal, on conten les misèries de la vida quotidiana, la frustració i la tristor que sol passar molt melancòlic. Amália Rodrigues era Amália del Piedade Rebordão Rodrigues, nascuda a Lisboa l'any 20. Mos va deixar en el 99, quan tenia 79 anys, d'un infart. Va estar activa del 39 al 99 i també va fer els seus pinites com a actriu. Tema que ja hem escoltat, aquesta meravellosa Lisboa antiga.

Lisboa Antiga, canta en portuguès, la gran Amàlia Rodríguez, i aquest tema que no he dit, que ha estat demanat per Toni Taverner, que ara sí ja li completen la llista, bon cap de setmana, Toni, i per Fernando Broncano, que te deia el mateix, Fernando, bon cap de setmana.

Sí, Amália Rodríguez, que acabem d'escoltar, era la veu més representativa de Portugal. Ara escoltarem la que, sense dubte, la veu més representativa de França. Edith Giovanna Gassion, nascuda a París i morta molt jove a l'edat de 47 anys, en el 63. Era Edith Piaf. Quina veu, quina extraordinària artista, quin sentiment i quina emoció a les seves actuacions va estar activa del 35 en el 63, cantant, compositora i també actriu. Tercera cançó que ha demanat en Pep des de Ciutat, bon dia una altra vegada Pep, bon cap de setmana, que mos du a escoltar una de les cançons més representatives d'aquest artista, Sous le ciel de París, Bajo el cielo de París, que és una cançó que va gravar l'any 1954 i que va sortir a una pel·lícula del mateix títol d'en Julien Duvier, que hem de dir de Nenit Piaf, La Vie en Rose, Gena Regaterrian, La Foule, Milord, Padam Padam, etc. Gran tema, que és una de les cançons, a més, més representatives d'aquesta ciutat de la llum o de l'amor, rei indiscutible en el dia d'avui del dissabte a la ràdio, que és París populós, immens i preciós.

I ara ve l'artista, l'únic que fa el doblete en el dia d'avui i l'únic que canta la mateixa cançó en dues llengües distintes. L'hem escoltat abans amb alemany, perdó, i ara l'escoltarem en castellà, originalment és en francès, que és Tris Venis, Venecia sin ti, és el títol castellà, ell és Charles Aznavour, tema que mos ha demanat en Maria Mestre, que completa la seva llista. Bon cap de setmana, Maria, que podem dir d'en Charles Aznavour, li deien Xanour Varinac Aznavourian, i era d'origen d'Armènia. Aquest artista que va estar molt d'anys dins el món artístic, també era actor, va morir en el 2018 a l'edat de 94 anys. Aquest tema el va gravar en el 65, l'àlbum se titula així, Canta en Espanyol, i trobava en la versió aquesta de Venècia, que jo crec que també és una de les ciutats més, ara faré la llista a veure quines són les més cantades en el dia d'avui, sense dubte ha guanyat París, però Venècia tampoc no queda massa enrere. Venècia sin ti, tema romàntic, melancòlic, de Charles Aznavour en castellà.

Tornant a saludar a Nandi, i ja li completam la llista. Aquesta setmana Nandi ha dit només dues cançons. Bon cap de setmana, Nandi. I escoltarem un grup alemany de synth-pop que se diuen Alphaville. Un grup de pop que va ser molt popular, especialment a la dècada del 80. Cançons de la talla de Big in Japan, Forever Young, Jet Set, etc. Aquest tema el va gravar l'any 84 a dins l'àlbum Forever Young, que on hi trobam aquestes cançons exitoses, i encara aquesta que ens ha demanat Nandi, que parla curiosament d'una ciutat d'Alemanya, de la capital concretament, que és la capital Berlín, una ciutat també plena d'història. Hem de dir que el cantant d'Alphaville és Hartwig Scherbaum, conegut com a Marian Gold.

La llista de Juanita Ginarte queda ara ja completada amb aquest tema que escoltarem. Bon cap de setmana, Juanita, i que mos duu a recordar a un gran tenor espanyol i que també era actor, a part de cantant, que li deien Luis Mariano, nascut a Irún, a Guipúscoa, en el 14, va morir a París, a França, a l'any 70, només tenia 55 anys. Era un tenor espanyol que va tenir una gran popularitat, va fer infinitat de pel·lícules, va estar fincat de sempre a França i també era un cantant molt prolífic en les famoses operetes o pel·lícules musicals. El nom real era Luis Mariano Eusebio González García. Va formar part artístic en la gran Carmen Sevilla a diferents pel·lícules i el tema que ens ha demanat en Juanita, a part de les moltíssimes que va gravar i que va cantar en aquesta ciutat, París, que torna a guanyar per golejada, és aquesta que va gravar la dècada dels 50, Milagro en París. Anem a recordar una veu extraordinària de la dècada dels 50, 60 i 40, va començar els anys 40 ja, i des de França, Luis Mariano.

Tercera cançó que ha suggerit la Madalena Gili, molt bon cap de setmana, Madalena, per tant queda ja la teva llista coberta, que mos du a escoltar la música d'un prolífic artista que és músic, compositor, pianista, director de cinema, cantant d'Argentina, de nom real, Rodolfo Páez, nascut a Rosario, i artísticament el nom de Fito Páez. Té 63 anys i va debutar l'any 79. El tema que mos ha demanat en Magdalena se titula, mos torna a dur a la capital britànica, no, a la nació, al país, a Inglaterra. Aquest és el títol, Inglaterra, que va sortir dins un àlbum de 2013 que se deia El Sacrificio.

Paris in Colere, traduït com a Art de París, és un tema de l'any 1966 que va enregistrar, va gravar, i ara l'escoltarem, Mireille Mathieu, aquesta cantant coneguda com el Rossenyor de Avignon o la veu de 79 anys, i va néixer a Avignon, òbviament. És un artista que va debutar en el 62, ha cantat també en espanyol i en alemany. Tema que mos ha demanat Nabel Ginard, que li completa la llista amb aquest París que crema, també parodiant un poc la frase que va dir en Hitler quan va invadir França, quan va invadir París, concretament va demanar als seus generals: Art de París, ja l'heu cremat. Afortunadament no va ser després així. Mireille Mathieu.

I acabarem aquest programa d'avui que hem fet viatjant per Europa en ritme amb un tema que mos ha demanat Margalida Sura. De bon cap de setmana, Margalida, que mos farà un artista que li diuen Claudia Nayara, de Portugal, amb aquest títol, Portugal a bailar, ple de ritme, que va treure en el 2025.

han viatjat, entre altres llocs, a Lisboa, a Venècia, a Roma, a Viena, a Berlín, a Amsterdam, a Londres, etc, etc. Però la cançó guanyadora, la cançó no, la ciutat guanyadora, indiscutible, ha estat París. Fins a 8 títols hem escoltat d'aquesta temàtica de 8 d'Europa, que per cert, en son nom d'Europa, el continent al qual han dedicat avui el programa, també hem escoltat 3 cançons amb aquest títol de tot el continent d'Europa.

I fins aquí, mig d'aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, hem viatjat per tot el continent, per tota Europa, en aquest dia mundial dedicat a Europa, la mateixa, aquest 9 de maig. Moltíssimes gràcies per escoltar, moltíssimes gràcies especialment a la gent que participa cada setmana i que mos envia les cançons. Però recordeu que això no és un tema, no és un club tancat, volia dir, pot participar qualsevol persona que escolti la ràdio, tot i que aparentment sempre surten les persones mateixes, fidels, seguidors d'aquest espai, cosa que li agraïm, però podeu participar tots, d'acord? La setmana que ve mos tornen a trobar si Déu val, a aquesta hora, 9:30, de 9:30 a 12:30, amb aquest programa dissabtes a la ràdio monogràfic que estarà dedicat a Eurovisió en aquest cas. Gràcies a tot, que passeu molt bon cap de setmana, salutacions de Miquel Mestre Ginart, adeu!

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Un, dos, tres, cuatro.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
0: Bon dia. La pugna de l'habitatge suma una peça més a les Balears. El lloguer per habitacions guanya terreny. Cada vegada són més els propietaris que opten per parcel·lar el seu pis i treure'n un rèdit extra. Una fórmula que s'escapa a les limitacions de la llei d'arrendaments urbans, que no contempla els drets dels llogaters en aquest cas, i es veuen sotmesos a contractes temporals, alguns fins i tot mensuals. Amb pujades de preus sobtades també els fan fora d'un dia per l'altre. Un panorama que vol aturar el Sindicat de Llogateres de Mallorca, que avui mateix s'ha presentat oficialment amb l'objectiu d'articular una resposta col·lectiva i organitzada al principal conflicte social d'Espanya, l'habitatge. Tot d'una, escoltarem totes les veus abans repassar amb els titulars de la jornada. És dissabte 9 de maig. Veïnats de Cala de Bou exigeixen a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia que desencalli l'esbocament de l'hotel inacabat Bahia Mediterráneo. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Diuen que és un focus de problemes perquè hi viuen un centenar de persones. Els habitants, però, mantenen que fan feina i no tenen on anar.
0: La Conselleria d'Educació inicia el procés selectiu per cobrir 630 places amb proves durant tot el cap de setmana a diferents seus de les Balears.
2: El sindicat Estei considera que l'oferta continua sent insuficient i la Conselleria defensa que aquestes oposicions suposen un esforç important per continuar reforçant la plantilla docent.
0: I en els esports, quins titulars destacam en aquesta hora? Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà a les 6 del capvespre la final de la Champions després de superar la tanda de penals a l'Étoile Lavalloise en un partit que va acabar amb empat a 6. Els d'Antonio Vadillo cercaran demà a Pesaro contra l'Sporting de Portugal la seva quarta Champions. En futbol, el Real Mallorca cercarà demà també contra el Villarreal a Somos donar una passa més per aconseguir la permanència. Martín de Michelis té la baixa sobretot de Pablo Maffeo per sanció. A la primera federació, l'U d'Eivissa pot certificar avui la permanència en la seva visita al camp de l'Hèrcules. I en bàsquet, final feliç a la primera fe per als conjunts mallorquins perquè el Palmer i el Figuí han aconseguit la permanència a la darrera jornada.
0: Les Balears estan en avís groc per pluja, tempesta i fenòmens costaners. Ja s'han registrat alguns ruixats forts, sobretot a Eivissa, una situació que s'allargarà durant tota la jornada. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, nova jornada d'ambient inestable. Avui a primeres hores han anat apareguent els núvols amb una major presència cap a les hores centrals que ens han ocupat tot el cel, un cel més carregat que també ha vengut acompanyat de ruixats. En el cas de les Pitiuses, és on més s'han notat i han deixat fins a 18 litres a Sant Antoni de Portmany. Es preveu que durant el capvespre continuïn aquests ruixats amb un ambient més tapat. Continuen avisos actius, els avisos grocs de l'AEMET per ruixats i també per fort vent i ones d'entre 2 i 3 metres. Això sí, seria la darrera jornada de temps inestable, ja que en vista demà es preveu que agafi protagonisme el sol amb algunes pinzellades de núvol prims, vent que bufarà amb més flux de component sud i situació marítima que també es tranquil·litza i temperatures màximes que novament podrien fregar aquests 24 i 25 graus.
0: Gràcies, Margalida. De fet, la tempesta que ha descarregat a les Pitiuses aquest matí ha obligat a suspendre el programa de l'Eivissa Medieval, amb tot d'espectacles a l'aire lliure i també el mercadet. L'Ajuntament té previst reprendre aquesta celebració a partir de les 6 del capvespre, sempre que la meteorologia ho permeti. I atenció als conductors, perquè encara hi ha restriccions de trànsit a la zona nord de Mallorca per mort de l'Ironman d'Alcúdia. Serà fins les 3 del migdia, afectant el tram final del recorregut.
2: Això és des d'Inca fins a Muro i en direcció a Can Picafort. Tampoc es podrà circular entre Sa Pobla i Platja de Muro i per la via de primera línia fins al port d'Alcúdia, on acaba la prova. També hi haurà restriccions de trànsit avui a expressivitat durant la celebració de la cursa Winter Night Run Palma, amb la participació de 4.000 persones. El dispositiu arrencarà...

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El creuer on es va detectar el brot d'antivirus es fondejarà davant el port inerfeny de Granadilla entre les 5 i les 6 de la matinada pròxima. Ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, en la roda de premsa en què ha comparegut avui migdia juntament amb el ministre de l'Interior, Grande Marlaska. Ha reiterat que abans de començar el desembarcament

0: tancament dels 147 passatgers a bord, es comprovarà que cap no doni positiu d'infecció i que els primers sense traslladats a terra seran els 14 de nacionalitat espanyola. Recordem que tot el passatge serà traslladat a l'aeroport de Tenerife Sud directament per viatjar als seus llocs d'origen. Ha insistit a més la ministra que amb el dispositiu establert el risc de contagi és nul i demana no provocar alarma social, tant per això com pel rastreig minuciós, ha dit, de les possibles contagis fora del vaixell, ha reivindicat la importància de la sanitat espanyola.
1: Esto es fruto del orgullo de tener un sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica español que es robusto y que está en contacto y en colaboración permanente con las autoridades europeas y con las autoridades internacionales. Por eso era importante que este mecanismo inédito se llevara a cabo en España, por toda la seguridad que podemos darle, no solamente a la gente que está dentro del pasaje y dentro de la tripulación, sino la seguridad que le podemos dar al mundo entero.
0: Fins ara dues dones que havien tingut contacte en l'avió que viatjava una persona morta pel virus es troben en quarantena hospitalària, una a Alacant i l'altra a Barcelona. I encara un apunt més de l'actualitat urgent de fora de les illes. Un home ha estat detingut a Carabanchel, al Madrid, com a presumpte autor de la mort de la seva parella. La policia investiga si podria tractar-se d'un nou cas de violència de gènere. Si es confirma, la xifra de dones assassinades per aquest motiu pujaria fins a 20 a Espanya en el que duim d'any. El 917-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència a les Balears. I l'entitat palmesana per la defensa de la diversitat sexual i d'identitat Benamics dona per definitivament suspesa qualsevol celebració del Dia de l'Orgull juntament amb l'Ajuntament de Palma. El manteniment de la negativa institucional de fer l'acte públic d'altres anys de la penjada de la bandera del col·lectiu Acord, amb participació dels activistes, els ha fet mantenir la seva postura, d'acord amb un comunicat replicat per l'agència Europa Press. Tanmateix, ha explicat el president de Benamics, Jan Gómez, si no es permet mantenir aquesta inici de festa, no hi ha contraprestacions que valguin. L'escoltam.
2: Para que viéramos la buena voluntad de la alcaldía, se ofrecía iluminar el castillo de Beiber eligiendo el color que quisiéramos, así como reservar OPIs para la bandera LGTBI y la posibilidad de hacernos una foto con el alcalde en uno de estos OPIs, como si fuéramos nosotras las fans de Rosalía. Como comprenderían, no íbamos a cambiar nuestros derechos por la iluminación del castillo de Beiber.
0: L'Ajuntament de Palma había proposat penjar la bandera LGTBI al balcó de Cort només el dia de la celebració, com diu, es fa amb altres esdeveniments assenyalats. I acabarem amb informació de servei, perquè el trànsit es veurà alterat avui cada vespre per la ciutat de Palma per la disputa d'una prova esportiva. Concretament, es tallarà el trànsit al passeig marítim en sentit Port o Pi des de l'altura d'Antoni Maura fins al carrer de la Pedrera, un poc més enfora del parc de la quarantena. Això a partir de les 8 del cap vespre també es tallarà la circulació del carrer Joan Miró des del carrer del Castell de Bellva fins justament al carrer de la Pedrera. Fins aquí les notícies de les 3 d'Ivetres Ràdio. La informació a l'emissora pública tornarà al temps de descans del partit de futbol entre l'Hèrcules i la Unió Esportiva Eivissa, que us oferiran els companys d'Esports 3 en Joc a partir de les 4. Fins després.
3: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Tus acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor. Descansa.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs a l'hora d'òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Seguim navegant per el món musical, el nostre recorregut sonor que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. La música reggae d'Alton Ellis ha encetat aquesta nova sessió. El músic jamaicà conegut com el padrí del rocksteady, un gènere musical que va néixer a Jamaica cap allà l'any 1966, successor de l'ska, i podem dir que va ser un terme musical

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Cita. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors.
1: Preguntes difícils de contestar.
2: Te sap greu contestar?
3: Ja et pregunto del millor, ara ja està.
4: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava,
6: sí.
5: Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
9: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Así

0: la gente la que conozca.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: A continuació escoltareu una remissió.
1: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i us acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam!
3: Amb ganes de viatjar.
4: Dona nua, dona negra, vestida del teu color que és vida, de la teva forma que és bellesa, he crescut a la teva ombra, la dorsor de les teves mans en cobria els ulls. I ara, al cor de l'estiu i del migdia, et descobreixo, terra promesa, des del cim d'un coi cremat, i la teva bellesa em colpeja el cor com l'esclat d'un llamp. Dona nua, dona fosca, fruit madur de pell ferma, riures de perles blanques, ombres que canten, la teva veu greu és el cant espiritual de l'estimada. Dona negra, et canto, canto la teva carn que no envelleix, la teva carn del cel clar, abans que el destí gelós el redueixi a cendres per alimentar les arrels de la vida.
5: I amb aquests versos recitats per na Maria Ginard de la colònia de Sant Pere, obrim el programa. Senghor va convertir la paraula en orgull i dignitat, la identitat en força, una bona manera d'entrar al Senegal. Doncs aquests versos que acabeu d'escoltar són dels que va ser, en un bon dia, el primer ministre, que és en Leopold Sédar Senghor, que és un poeta, pensador i primer president del Senegal. Doncs anem a obrir el programa. Benvingudes, Maria del Mar, com estàs?
6: Què tal, com va? Una setmana més aquí amb el programa que fem viatjant per tot el món, o sigui que endavant començarem un país super interessant. I tenim, a més, una convidada molt especial.
5: De luxe.
6: Bueno, fantàstica.
5: Avui ens trobem a Sa Pobla, que és el primer programa que fem des d'aquí, que estem molt contents i ens hem sentit molt ben acollits. I ens han triat una convidada de luxe, de senegalesa. De fet, vas néixer aquí.
6: Sí.
5: Però s'ha criat amb moltes costums senegaleses i l'hem convidat al llarg de tot el programa perquè ens pugui anar corregint si anem explicant coses, no? Doncs anem a començar amb Quadern de Bitàcola, que és aquest apartat que sempre estrenem quan comencem amb la geografia.

0: del paisatge. Sí, efectivament, començàvem amb una mica de geografia i paisatge, no?, per ubicar aquest país, el Senegal, no? Començàvem, idò, ocupa l'extrem occidental del continent africà. És literalment la porta atlàntica d'Àfrica. Limita al nord amb Mauritània, a l'est amb Mali, al sud amb Guinea i Guinea-Bissau i envolta gairebé completament Gàmbia. Dakar és la capital i la ciutat més gran de Senegal. Està situada a la costa, mirant cap a l'oceà Atlàntic, a la península del Cap Verd, el punt més occidental del continent. És el principal centre polític i administratiu del país, on es concentren moltes institucions governamentals i activitats econòmiques. També destaca pel seu port, que és un dels més importants de l'Àfrica Occidental i un punt clau per al comerç internacional de la regió. Culturalment, Dakar és una ciutat molt viva, coneguda per la música, com el Met Ballax, l'art i els festivals, amb una gran vida urbana i creativa. També un dels paisatges més famosos és el llac Redba, conegut com el llac Rosa, pel color que agafa les seves aigües en determinades condicions de llum i salinitat. També hi trobam el delta de Saloum, amb manglars, illes i una biodiversitat extraordinària. Anem ara a parlar una mica del clima que afecta també en aquesta zona i que, per tant, també provoca aquestes condicions climatològiques i aquesta vegetació i aquesta part també de desert que té.
1: Exacte. El clima senegalès té un clima tropical amb dues estacions molt ben definides, una estació seca, que és llarga i marcada per vents del Sàhara, i una altra, que és l'estació de pluges, que és més curteta però més intensa. Al nord domina el paisatge més àrid i sahelià, mentre que el sud és més verd i humit, especialment a la regió de Casamance. Es pronuncia així, Cade?
2: Sí, Casamance.
1: Aquí donem pas al nostre col·laborador Cristian Ruiz Altava, el biòleg, que com cada setmana ens explicarà la flora i la fauna. Endavant, Cristian.

0: Hola Cristian, com estàs? I benvingut un dia més a Rondalles Viatgeres.
1: Hola, hola, encantat de ser aquí amb altres una altra vegada i també aprofitarem per felicitar pels vostres èxits.
0: Moltes gràcies. Doncs mira, ara estem a 5 ràdios de Mallorca, com bé saps, i avui ens trobem a Sa Pobla, que fem al Senegal, que aquí tenen molts de senegalesos.
1: Ah, sí, sí, no, és un país molt interessant i aquí tenim més en comú del que a vegades pensem, sí, sí.
0: Sí, no? I mira, jo fent una mica de recerca, m'ha encuriosit molt el tema del baobab, que n'hi ha moltíssims. I com que nosaltres, els països catalans amb el baobab, hi tenim una gran relació, perquè el Petit Príncep ens hi ha arrelat molt. Jo crec que molta gent coneix el baobab a través del Petit Príncep. Què ens pots explicar del baobab? Vindria a ser com una mena de cactus?
1: Bé, no és un cactus, però sí que és un arbre, és una planta adaptada al clima molt eixut. El que passa que no viu al desert, viu a les zones que en diem estrictament tropicals. És a dir, si pensem en Àfrica, a la zona de l'Equador, hi ha el Congo, hi ha zones de plou cada dia, hi ha pluvisilves verdes tot l'any. Però quan t'allunyes de l'Equador, cap al nord o al sud, hi ha cinyells força grans, on el que hi ha és una temporada de pluges i una temporada d'eixut. I l'eixut, al Senegal, dura molts mesos. I llavors el baobab és un arbre que està perfectament adaptat per retenir molta d'aigua dins d'aquest tronc com inflat, no? Un aspecte com d'elefant. I el baobab és un arbre que se fa molt, molt gran. De tal manera que és un arbre que a més dona una fruita, un fruit apreciat, i per tant, ah, sí, és un arbre que té és una fita en els paisatges, dura moltíssims anys, no? És una fita cultural sempre, i és un element molt important del paisatge del tròpic africà.
0: Després també hi ha un parc nacional que és el Niokolo-Koba, que és molt important, no? Sembla que ells protegeixen el territori com a país, no? El Senegal, o sigui, i destinen potser més recursos dels que ens pensem.
1: Sí, sí, sens dubte. Mira, ja m'agradaria a mi que proporcionalment el nostre govern destinés una quantitat, una proporció remotament semblant a la conservació. Els països africans han de protegir animals molt complicats, difícils de conviure, com són els elefants, els lleons, els ximpancers, i nosaltres ens agrada mirar-ho per la tele i som incapaços de protegir la pobra sargantana d'Eivissa. Una vergonya absoluta.
0: Totalment.
1: Tenim moltes coses que aprendre d'Àfrica. I quan coneixes la gent que treballa en aquestes zones de reserves, de fauna, o parcs nacionals, veus una entrega, un amor al país i a la natura que dius, ja m'agradaria a mi que tinguéssim més gent per aquí com aquells, no? Es fa un esforç molt gran, però ho fan.
0: Sí, sí, sí, molt interessant. Doncs anem a seguir. Quins animals emblemàtics africans encara pots veure amb una mica de sort al Senegal? Jo m'imagino, doncs, elefants, cocodrils, no?
1: I el que passa que esclar, a veure, és un lloc que ha tingut un impacte humà fort. Pensem que tota la costa occidental d'Àfrica és on les potències europees hi van ficar sa banya lo primer, i és clar, les grans matances d'animals, elefants i de tot, no? per ivori o pel que fos, i també l'impacte brutal del tràfic d'esclaus, tot això va tenir un cost ambiental també enorme. Llavors, clar, llavors per exemple no, però moltes altres coses sí. O sigui, realment i té coses molt excepcionals. Els rius del Senegal, per exemple, hi ha espècies de peixos, de cloïsses, d'aigua dolça, que només viuen allà. És un lloc molt, molt interessant.
0: Sí, sí. I els manglars, explica'ns una mica què són els manglars, com guarderies de peixos.
1: Bé, una mica sí. Sí, els manglars són, a veure, el mangle és un arbre que creix a la línia de costa, amb les platges, però platges un poc arrecerades, zones que hi ha una llacuna darrere, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè el mangle el que fa és les seves arrels van com els contraforts d'una catedral gòtica, que se van creixent cap al costat, i tot l'arbre està enlairat, i amb les seves arrels fa tots aquests arbotants, perquè esclar, són llocs on hi ha marea, no com a la Mediterrània, que pràcticament no n'hi ha. Quan puja la marea, l'arbre continua estant damunt l'aigua. Quan baixa la marea veus tota aquesta estructura, i en tota aquesta selva subaquàtica que es forma hi ha una quantitat immensa de vida, i és un lloc on crien moltes espècies de peixos. Els manglars tenen una funció molt important per la pesca, però també per protegir la costa. És a dir, allà on, per exemple, les gambes barates congelades, sí, llagostins,
0: sí,
1: llagostins
0: sí,
1: que se crien a llocs on s'ha destrossat el manglar per fer-hi llacunes artificials poc profundes on engreixen i crien els llagostins, però és clar, quan ve un huracà la costa està desprotegida.
0: Ja.
1: Manglars protegeixen la costa i protegeixen vides humanes i tota la infraestructura econòmica. Ens ha costat molt d'arribar a entendre, però els manglars són extremadament importants econòmicament, també.
0: Clar, i després tot el turisme que se'n va al Senegal a la data d'avui va a veure flora i fauna, no?, realment. És el... la gent quan se'n va al Senegal...
1: Bueno, una bona part sí, però també és un país molt, molt interessant, una riquesa cultural enorme, diferents cultures prou diferents, que responen una mica a aquestes zones ecològiques tan diferents que hi ha en el país. I a més, esclar, és que tenim, ja fa molt d'anys que tenim molts senegalesos aquí, molts que s'han integrat completament, que han fet famílies mixtes, i tenim més relació del que de vegades ens imaginem, no? I no oblidem que, sense que sigui una responsabilitat personal, que no pot ser mai, però sí, històricament, Europa hauria de ser més conscient del mal infinit que es va fer amb el tràfic d'esclaus durant 2-3 segles ben, ben organitzat, no?
0: Exacte.
1: I llavors això, clar, a vegades aquests països tenen deutes, manca d'infraestructures, el colonialisme també, en el cas de Senegal, va ser francès, no? Excepte el trosset del... perquè hi ha un país molt estrany allà ficat al mig, que és Gàmbia,
0: sí,
1: que és un tros del Senegal que va ser anglès, no? Però les potències colonials ja es cuidaven prou de no desenvolupar els països, de no crear escoles, de no crear infraestructures, ferrocarrils, que no fossin simplement per els seus interessos extractius.
0: Ja.
1: Per tant, hi ha un dèficit històric molt gran que es va reconduint a poc a poc, però si la gent pogués viure més bé allà, doncs tampoc arribaria tanta gent jugant-se a la vida travessant la mà, no?
0: Ja.
1: Hauríem de pensar un poc més, més racional que fem amb tot això.
0: Molt bé. Vols afegir alguna altra cosa del Senegal?
1: Anar-hi, que s'hi ha d'anar, que s'hi ha d'anar.
0: Ah, i tant.
1: És un lloc formidable, i és un lloc d'aquests tropicals, amb colors molt vius, tant a la natura com a la part humana. Els senegalesos són una gent molt acollidora, molt agradable, molt hospitalària, per tant és un viatge, un èxit assegurat.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies un dia més i ens retrobem ben aviat.
1: Perfecte, moltes gràcies, a reveure.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Seguim ara, idò, amb Cultura, Llengua i Identitat, un altre dels blocs que sempre parlam en aquest programa. El Senegal és un país d'una riquesa cultural extraordinària. La llengua oficial és el francès, herència de la colonització, però al carrer, als mercats i a la vida quotidiana, la llengua més parlada és el Wolof, que tenim aquí també en Acadi, que ens ho confirmarà, que actua sovint com a llengua vehicular. També s'hi parlen altres llengües, com el polà, el seré, el diola, el mandinga o el soninka, entre d'altres. Aquesta pluralitat lingüística és també una pluralitat de mirades, de ritmes i de memòries. A Senegal, la cultura i la identitat estan molt marcades per les tradicions orals, la música i els valors comunitaris. La taranga és una paraula del Wolof que significa hospitalitat, però no només és una paraula, sinó una filosofia de vida, ja que fa referència a la manera de tractar els convidats amb amabilitat, respecte, generositat, sovint compartint menjar i ajudant-los com si fossin de la pròpia família. Molts elements formen part del patrimoni cultural immaterial. Per exemple, el cancurang, una dansa i figura ritual amb màscares utilitzades en iniciacions i en cerimònies. I el xoi, una cerimònia de divinació del poble seré, on els savis interpreten el futur a través de rituals tradicionals. No sé si Cali vols afegir alguna cosa d'aquest tema tan interessant.
1: Bé, jo, per exemple, aquest darrer sí que sí? No el conec, perquè seré és una, sí? Com una tribu. Mm-hmm. Diferent a la meva. No, jo, per exemple, mon pare i ma mare venen dels Wolof, dels Wolofs.
2: És la gran, no?
1: Exacte.
0: Molt interessant. Una de les coses que també hem pogut veure al llarg de tota la preparació d'aquest programa és que Senegal també és un país molt divers, on intervenen moltes tribus diferents, una pluralitat cultural enorme. Sí. Veritat que d'un punt a un altre també tenim molta diversitat.
1: Cultural i religiosament també.
0: Exacte.
1: Després, quan toquem el tema, jo vos aclariré quins tipus de, com de pràctiques religioses hi ha.
0: Molt bé, molt interessant. Justament ara és el bloc que obrim, que en Estel mos farà una mica d'introducció i poden seguir amb això que deies.
2: Sí, una mica quan hem preparat el programa, quan hem vist com anava a Senegal, quan parlem de Senegal és de convivència, no? Sobretot jo crec. La majoria de gent és musulmana, però sobretot vincula les confraries sufis, que tenen molt de pes, no només a nivell religiós, sinó també en el dia a dia de la gent. Però una cosa molt bonica és que aquesta fe conviu amb normalitat amb altres religions, que això hi ha altres països que no passa, vull dir que o ets d'aquests o ets dels altres, i ja no podem ser amics tu i jo, no? I que es va més per comunitats, però crec que al Senegal això no passa, i que tothom està molt integrat encara que no tinguis la mateixa religió. Hi ha comunitats cristianes, hi ha creences tradicionals africanes, i tot plegat fa com una mena de teixit social molt, molt interessant. I de fet el Senegal és conegut per ser un dels països amb una convivència religiosa més tranquil·la i respectuosos de tot Àfrica. I més enllà de la religió, la societat és molt comunitària, és un país molt jove, amb molta vida, però encara pesa molt la família, el veïnatge, el respecte per la gent major, i aquesta mescla entre tradició i modernitat crec que és el que li dona una identitat molt pròpia, no? Com a religió, tu com ho definiries?
1: Sí, la veritat que hi ha molt de respecte mutu, per exemple, dins la religió musulmana mateixa, a Senegal, hi ha diferents grups, que, per exemple, a la meva família, nosaltres som els tijans.
2: Ah, val.
1: Vale? Nosaltres li deim diferents tarijas, i som els tijans, hi ha murits, laiems, hi ha molt de diferents grups religiosos.
2: I després cada un té el seu temple.
1: Sí, en plan com, per exemple, la nostra ciutat, més que temple, Tiwawan. Pues Moritz és Tuba, que val. És una ciutat molt coneguda allà a Senegal.
0: Sí, perquè ara no, hem encetat una mica, però no hem demanat una mica de quina regió la teva família és o de quina zona de Senegal.
1: Mo mare és de Lugo i mon pare és d'un petit poble, Mengen, que està relacionat amb el meu cognom, que és Mengo.
0: D'acord.
2: I ve de... La gent té llinatges de pobles d'allà?
1: No, però, per exemple, el nostre llinatge sí que està un poc lligat. A Mengen hi ha molts que tenen el nostre nom.
2: Molt bé. Idò, Massins, vols fer la política i l'actualitat del Senegal?
0: Sí, Senegal és una república presidencial democràtica, ha estat sovint considerat un dels països amb més estabilitat institucional de l'Àfrica Occidental, tot i que en els darrers anys ha viscut tensions polítiques, mobilitzacions socials i debats intensos sobre democràcia, joventut i futur. La política senegalesa està molt marcada per la força de Dakar, per la veu de la joventut i per la demanda d'oportunitats. Molts de joves reclamen feina, dignitat, menys desigualtats i una política més allunyada de la vida real. El nou govern, liderat per Bassirou Diomani Faye, si ho he dit bé, no sé què dir, que des de l'any 2024 està al front del país, ha promès més transparència, lluita contra la corrupció i millores econòmiques, especialment per reduir l'atur juvenil, que és un dels principals problemes que afronta el país. Així doncs, és un país atent al que passa al continent africà i al món, però també molt conscient de la seva pròpia veu. Anem a parlar una mica també d'economia dins d'aquest mateix bloc.
2: Exacte. L'economia del Senegal és bastant diversa i combina sectors tradicionals amb d'altres que estan creixent, no? I els pilars una mica són, com a tot arreu, l'agricultura, la pesca, el comerç i els serveis, no? Tots aquests països que donen a la mà, però l'agricultura dona feina a una gran part de la població, sobretot en productes com el cacauet, l'arròs o el mill. I també hi ha empreses importants en l'alimentació, com n'hi ha una que és bastant coneguda, que es diu la Laiterie du Berger.
1: Aquest no la coneixia.
2: Això està bé que ens ho diguis, perquè ho hem trobat com una de les empreses potents, no?, que es podia anomenar, ens podia sonar des d'aquí, potser més des de França, potser ho deu
0: anar. A vegades sí, possiblement, sí, sí.
2: Que treballa amb ramaders locals per produir làctics i fomentar l'economia rural. Després tenim la pesca, que és un altre sector clau, que és fonament tant per l'economia com per l'alimentació, i de fet el peix és la base important de la dieta senegalesa. Ara bé, és un sector que té problemes, sobretot per la sobreexplotació i la presència d'aquestes flotes internacionals ara, que n'hi ha tantes. I en els darrers anys, el país també està apostant per les infraestructures, la tecnologia i les comunicacions, especialment al voltant de la capital, Dakar, que és el gran motor econòmic. Un altre element molt important en l'economia informal és que molta gent viu de petits negocis, de comerços al carrer i de mercats. I finalment, les migracions, que aporten molts de dobbers en el país i tenen un pes econòmic important, perquè els dobbers que envien els senegalesos doncs formen part d'aquesta gran massa que viuen, no?, moltes famílies de lo que,
1: els envia,
2: molta gent repartits pel món que envien. Per tant, és una economia encara
0: amb possibilitats,
2: però
0: no?
2: Encara no està totalment desenvolupada, perquè encara reben moltes ajudes exteriors,
1: sí,
2: però amb grans reptes, no?
1: Sí, encara queda molt. Ara, per exemple, amb el nou president que ha hagut, que venim d'un president un poc corrupte,
2: sí,
1: i tal, i ara amb aquest teníem esperances, però és vera, perquè canvia un país és un procés molt llarg.
0: I tant.
1: I diu molta feina, però és vera que, per exemple, les famílies que tenim aquí, ja per exemple ho he tocat a primera mà, que sí, mon pare i mon mare sempre estan enviant dobbers al Senegal.
2: Clar.
1: Sobretot per ajudar en els nostres familiars més propers d'allà.
2: Clar, normal.
0: Absolutament normal i comprensible, no? És cert que, com dèiem, és un país que té, bueno, moltes opcions, no?, de poder créixer, però evidentment no se canvia un sistema d'un dia per l'altre, no?, sinó que
2: està
0: això requereix d'anys de canvi. I doncs,
2: et toca a tu,
0: sí, sí,
2: el tema potent de la gastronomia,
0: que ara
2: segurament ell ens podrà ajudar molt.
0: Aquest és fantàstic, es bloc de la gastronomia. Farem una mica, Cari, si t'assembla, una mica així d'introducció sobre aquesta gastronomia tan interessant, i després, si mos vols fer qualque recomanació personal d'algun plat o qualque cosa que cuinin a casa, que també vulguis compartir, inclou qualque recepta així ràpida, també jo crec que els nostres oients en estiran ben contents.
2: Una mescla, sa poble,
0: sí,
2: a Senegal,
0: sí, sí, sí,
2: on podem trobar això... producte de bona qualitat.
0: Interessant. Som-hi. I la cuina de Senegal és molt rica en sabors i està profundament lligada a la vida quotidiana i a la idea de compartir. A taula hi són molt presents el peix, l'arròs, les verdures i les espècies, que donen plats intensos i aromàtics. El tiebudin és el plat més emblemàtic del Senegal i sovint es considera el plat nacional. Consisteix en arròs amb peix i verdures, cuinat a foc lent en una salsa molt intensa. També són molt populars el yassa, amb pollastre o peix marinat amb ceba i llimona, el mafé, fet amb una salsa de cacauet molt cremosa, i els pastels o fataia, són petites empanades fregides i farcides acompanyades amb una salsa de tomàtiga picant i mostassa. Per beure, destaca el bissap, que és una infusió a partir de flors d'hibisc, molt refrescant i aromàtica, encara que sí que també es pot prendre calent, veritat? Sí. És a dir, tant tens les dues opcions, sí, no? En fresc i en calent. Més enllà del menjar, a Dakar i a tot el país, menjar és sobretot un acte social, es compartir, es conversa, es reforcen els vincles, perquè menjar al Senegal és sempre una experiència comunitària. De fet, és un tema que hem vist que està molt present, no? És a dir, sempre es compartir, es estar en família. Que m'ho pots dir de tot això?
1: No, i destacar també que, per exemple, a Senegal, nosaltres sí? tenim la tradició de menjar amb les mans. Uh-huh. I el que feim és, no cadascú té el seu plat, hi ha plats com grans i allà pues, se seven tots els nins junts, una part és gran, una part és nins, i tot menjant amb les mans tots junts. I, per exemple, que no he dit que hi ha cap dolç, hi ha aquí el que seria bunyols,
0: sí?
1: allà se diu benye, que també
2: s'assembla, la paraula és molt parecuda.
0: Sí, realment s'assemblen.
2: Els avenyes.
0: Sí, sí, sí.
1: I som, els avenen en el mercat i la veritat que aquest, per exemple, sí que el puc recomanar.
0: I aquests bunyols són fregits també? Fregits. Similars en els nostres... Bueno, vull dir que en els finals nostres poden ser fregits o farcits, però en aquest cas se pot comprar a qualsevol mercat, és així un menjar de carrer, diríem,
1: exacte,
0: no? Super, fantàstic. I de...
2: Anem a passar una mica d'història,
0: sí,
2: anem a fer memòria de la història del Senegal, que ve de molt abans de la colonització europea. Durant segles, aquest territori va formar part dels grans regnes d'Àfrica Occidental, com l'imperi de Ghana o l'imperi de Mali, i era un punt clau de rutes comercials a través del desert. No va ser fins a partir del segle XV, amb l'arribada dels europeus, primer portuguesos i després francesos, que la costa del Senegal es converteix en un lloc estratègic pel comerç i també pel tràfic d'esclaus. Un dels símbols més forts, que ens n'ha xerrat en Christian, d'aquesta etapa és l'illa de Goré, que després en xerrarem com a proposta de turisme responsable. Entre els segles XVI i XIX, Goré va ser un dels centres de tràfic atlàntic d'esclaus, i des d'aquí milers de persones eren embarcades cap a Amèrica. Hi ha un espai molt conegut, la porta del no retorn, el darrer punt que veien abans de ser deportats. Per això avui Goré no és només un lloc històric, és com un símbol mundial de memòria, de dolor i de dignitat, i un lloc per recordar i per no oblidar pel que fa a dates clau. Tenim... El 1659 es va fundar Saint Louis pels francesos, un dels primers centres colonials, i el 1895 el Senegal s'integra a l'Àfrica Occidental francesa. I després tenim el 1960, que és quan finalment s'aconsegueix la independència. En aquest moment és quan destaquem l'autor que hem llegit inicialment, que és en Leopold Sédar Senghor, que va ser el primer ministre, president del país, i també un gran poeta i pensador que va impulsar el concepte de negritud, una manera de reivindicar la identitat africana, la cultura i la dignitat després de la colonització. Així, la història del Senegal és una combinació de grans civilitzacions, de ferides profundes, no?, amb tot el que hem anat dient amb l'illa de Goré, amb el tràfic d'esclaus, i també d'un camí cap a la construcció d'una identitat pròpia. I ara us explicaré una mica quatre coses de el turisme, no? Quan anem a visitar el Senegal, després anem a us explicar el turisme responsable. O sigui, la capital, us ho hem dit, és Dakar, que és una capital vibrant, plena de contrastos, mercats, música, art urbà i vida al carrer, i és el cor cultural del país. Tenim l'illa de Goré, que ja en tornarem a xerrar, el llac de Redba, que és el famós llac rosa amb aigües tenyides per la sal, un paisatge únic i molt simbòlic. Tenim també el delta de Siné Saloum, que no sé si es pronuncia així, eh?
1: Saloum.
2: Saloum. Saloum, que ens ho explicarà també Nama com a exemple de turisme responsable. I tenim Fadiouf, que és una illa construïda amb petxines i sorprenent i plena d'encant. No sé si es pronuncia així. Fadiouf.
1: Fa juf.
2: És que ja sabia jo que això...
0: Clar, és que avui tenim la convidada sí, sí. Perfecta.
2: Però a mi m'encanta, perquè dic, després veus les tonteries no que podem arribar a dir.
0: I tant, però això és fantàstic, és fantàstic.
2: A veure, torno a pronunciar si se'ns queda.
1: Fa juf.
2: Fa juf, és que és molt... És complicadet, eh?
0: Sí, sí.
2: Doncs com ha dit
0: ella, ho intentam.
2: Sí, una illa construïda amb petxines. Tenim el Parc Nacional dels Ocells de The Judge. S'escriu D-J-O-U-D-J. Juf. Pronunciar, clar.
1: Juf.
2: A veure qui és capaç. Judge. Un dels santuaris d'aus més importants del món. I tenim milers d'ocells migratoris que hi fan parada. I tenim, que anem xerrat també amb en Cristian, el Parc Nacional de Niokolo-Koba, que és la gran reserva natural del país. Aquí es poden veure lleons, elefants i fauna salvatge en llibertat. Tenim Casamance, que és una regió més verda i autèntica, amb una cultura pròpia i paisatges exuberants. I per acabar, destacaríem el Cap Skirring, que té platges paradisíaques, tranquil·litat i com un Senegal més íntim, no? Què trobes? Que ens faltaria alguna cosa de turisme d'aquest mes? On va tothom?
1: No, la veritat que ho heu mencionat tot. En plan, normalment la gent senegalesa el que fa és viure la vida quotidiana. Jo, per exemple, quan el meu germà més gran, que ell sí que no ha nascut aquí...
2: Va néixer allà.
1: Exacte, ell va néixer allà i el que ell fa era fer feina. Ell fa feina, estudiava, fa feina, i els cap de setmanes, quan tenia un temps lliure, tal, sí que se n'anava amb els seus amics a les platges, deixar d'una escapada d'anar i tornar.
2: És com la part d'anar a la costa, no? A divertir-se una mica.
1: I és molt tradicional, per exemple, anar a casa Mas, per exemple, hi ha molt de seguidors de Lambo. Lambo és un deport de lluita.
2: Ah, sí, l'anomenarem després en,
0: sí,
2: amb els
0: en els esports.
1: Sí, allà, de Senegal. I pues, són... Això és el tipus de turisme que fan els que hi viuen allà.
2: Mm-hmm. Molt bé.
0: No, fantàstic.
2: Me'ns expliques una mica com fer turisme responsable al
0: sí,
2: Senegal.
0: Exacte. Entram a també un altre dels blocs bastant importants, no? Que és la part de turisme responsable, més conscient i més present. No? El Senegal té un gran potencial turístic, la costa atlàntica, la música, la vida urbana de Dakar, els paisatges del delta de Saloum, la Casamance, l'art, la memòria, però també aquí cal parlar de turisme responsable. No es tracta només d'anar a veure un lloc, sinó d'entendre'l, d'evitar una mirada superficial o folklòrica, de no reduir un país a colors, danses i postals. Cal viatjar en respecte, consumint producte local, entenent la història, valorant les llengües i fugint dels imaginaris colonials que encara persisteixen. El turisme, si és conscient, pot generar oportunitats. Si és extractiu, només reparteix desigualtats. Per tant, anem a parlar de dos exemples sobre turisme responsable i de quina manera podem entendre una mica més aquest país. En primer lloc tenim ecoturisme al delta de Saloum, un exemple de turisme responsable basat en la comunitat. Petits allotjaments gestionats per famílies locals, rutes en piragua entre manglars, observació d'aus i pesca tradicionals. Els beneficis es queden al territori i ajuden a conservar el paisatge i la vida local. I per una altra banda tenim memòria i cultura a l'illa de Goré, que just Nastal en parlava fa una estona, no? Un altre exemple és l'illa de Goré, com dèiem, que està situada davant Dakar i està declarada Patrimoni Mundial de l'Humanitat per l'UNESCO l'any 1978. És coneguda sobretot pel seu paper històric en el tràfic d'esclaus durant l'època colonial, ja que va ser un dels principals punts de sortida, com comentava Nastal, d'Àfrica a Amèrica. L'edifici més emblemàtic és la Casa dels Esclaus, que recorda aquesta part tan dolorosa de la història, però avui dia Goré és un lloc de memòria i cultura, amb carrers tranquils, cases acolorides i museus que ajuden a preservar i explicar el seu passat. Un turisme centrat en la memòria històrica, visites guiades amb mirada crítica, museus, cases històriques i iniciatives educatives que preserven el record i dignifiquen la història. Jo crec que en aquest darrer punt, dignificar la història és un punt clau per entendre un lloc, un país, respectar i fer una mica de reflexió a nivell col·lectiva i individual. És important saber a quin punt estem i a què no hem de tornar. Així que no sé si hi ha qualque altra opció que puguen tenir, per exemple, Cadi, tu comentaves que la gent de Senegal sobretot va en aquesta banda més costanera, no? Que supos que només deu ser quasi principalment gent del país, però quines altres opcions podrien tenir per fer un turisme responsable i conscient a Senegal, no massificat, per dir-ho de qualque manera?
1: Per exemple, el que poden fer és anar a les dues ciutats aquestes que ho he dit de religioses que hi ha,
0: sí,
1: que serien Touba i Tiwaouen. Jo crec que com són les més destacades que hi ha dins la religió musulmana, i perfectament hi poden anar, per, òbviament, respectant els
0: Rituals, no? I les cerimònies i la manera
1: de culte.
0: Clar, clar, efectivament. I també te volia demanar, en el Senegal majoritàriament bueno, rebeu un X nombre de visitants. On solen viatjar aquestes persones? O trobeu que són conscients i fan consum de producte local? Perquè també el producte local és molt important. Més vosaltres que tot ho feis entorn en sa família, aquest coneixement de comunitat. Com se poden aproximar amb aquesta vertent, diríem?
1: Bueno, depenent, per la meva experiència, per exemple, la gent que s'introdueix més el que és dins la nostra cultura són normalment viatges que van amb motxilla o que van fent voluntariats. Aquests sí que s'endinsen dins la nostra cultura.
2: Perquè si no, igual vas al Senegal, et compres un viatge organitzat, et porten a fer un safari,
0: clar,
2: tornes a l'hotel, et tracten amb un English breakfast de què i no t'has enterat de la pel·lícula.
0: Efectivament, aquí anem, de quina manera.
1: I això és la majoria, en plan, dels turistes que mos arriben, només se queden en la que és la part costanera i viuen això. En canvi, si s'endinsessin més
0: a dins del país, no? A l'interior.
1: I veurien la qualitat que té o el que pot aportar realment.
2: Jo crec que és important que els viatgers cada vegada més aprenguin a fer, dintre de les seves estades, petits voluntariats locals, que, per poder entendre de què va la cosa, per poder-te integrar, doncs, això que dius, en un dinar d'alguna família.
1: Exacte.
2: Perquè és més fàcil que si t'allunyes una mica del turisme de masses puguis gaudir molt més i entendre on ets, perquè és que si no t'expliquen el que és la gran història, però per viure i entendre a vegades el que et farà més ple d'aquest viatge necessites estar en contacte amb la gent del Senegal, del carrer.
1: I a més també de que la gent de Senegal ho acceptaria, perquè
2: la
1: cultura, la de la teranga, per exemple, els hi deixaria venir a convidar-los a que venguin a dinar,
2: imagina't,
1: que provessin.
2: És una pena.
0: La cultura de la teranga jo m'ha semblat bastant interessant, no? Perquè ho parla com una filosofia de vida, vull dir, és un exemple de comunitat total a tots els efectes.
1: Exacte.
0: No? Que això és prou interessant perquè la gent ho pugui conèixer. I d'anar ara a fer un canvi de terç d'aquestes, de les nostres estructures que parlem sempre, i anar a arts, música i expressió.
2: Aquí m'ha ajudat una mica una amiga que ha passat molts anys estudiant tota la cultura senegalesa, que és música i és d'Artà, que es diu Luz, i jo li vaig passar una mica el que jo em vaig preparar tot i m'ha canviat moltes coses i m'ha dit, em va fer gràcia perquè ara us ho explicaré, però la part del sàbar, no? Que és l'instrument aquest que jo li deia, aquest instrument es toca tot el Senegal, diu, és com si et digui, a veure Estel si m'entens, és com si et digui que a tot Espanya hi ha sevillanes, ah que no? doncs és el mateix, o sigui, si això és el nord, vull dir que ara us explico el que ella m'ha explicat, que és música i que ha entrat molt de ple la música senegalesa, i ella és valenciana, porta 20 anys a Mallorca, però ha tingut contacte amb tots aquests instruments i els ha continuat fent des d'aquí, tocant des d'aquí. Al Senegal la música no és només un entreteniment, és molt part de la vida quotidiana, és memòria, recordar la identitat, no?, de quan éreu petits, no?, suposo, de cantar molt, de tocar molts instruments al carrer. Tu no, perquè vas néixer aquí pels teus pares.
1: Mon pare i ma mare.
2: El gènere més popular és el Mabalax, no?, que és aquest el que ell em deia, que és molt rítmic i molt viu, que combina percussió tradicional amb sons més moderns com el pop, el jazz o el funk, i el gran protagonista és el sabar, que és aquest tambor que marca el ritme de festes, de celebracions, que fa gairebé impossible quedar-se quiet. Aquest és el que es toca més al nord?
1: Sí. I sí, també després que en xerrarem de esports, sí, i tal, veureu que també s'involucra molt en molt d'àmbits dins la nostra cultura.
2: Val. I el que ell em va afegir és la cora, que jo ni en xerrava, perquè no ho havia trobat tant quan ho vaig estar buscant, però ell em deia, l'has d'anomenar, la cora és molt important, perquè és un instrument que sona com una arpa africana, suau, però amb un so profund, no? I que aquí apareixen figures que el toquen la cora, com en Seko Keita, un dels grans mestres actuals de la cora, que ha portat aquest so tradicional a escenaris arreu del món. La cora està molt lligada amb els griots, que són músics i narradors, no, del carrer, i els guardians de la memòria oral. I també són molt importants els cors, no, en el cor, les veus col·lectives, perquè al Senegal cantar sovint és com una experiència compartida, no? És molt un cant comunitari. Que això també trobo que és com una filosofia que et fa jo com canto en grup, em sento com millor, bueno, vull dir, els senegalesos són gent contenta, els veus?
0: Totalment.
2: I sempre estan contents.
0: Es compartir és viure millor. Exacte. I entendre,
2: I
0: estar més present, no?
2: Tant en comunitat és una cosa que trobo que aquí fem poc.
0: Sí.
2: I és una cosa que ens hauríem d'emmirallar més en aquests països que tenen com més cants comunitaris, perquè fa que estiguis més content.
0: Així és.
2: I també són molt coneguts internacionalment noms com en Yo Sou Endur, que ha portat el so del Senegal arreu del món, i també destaquen en Baba Mal i Ismael Lo, amb estils molt diferents però igualment tots molt arrelats, no?
1: El que meva és que ha estat més present és en Yusuf Nur.
2: Ah, sí, veus? Sí. Jo no sé ni qui és.
0: Sí, que és molt conegut. Sí, saps
2: qui és. Tu també? Sí, mira, jo.
0: Sí. És una cançó, bueno, sobretot té una cançó que és mundialment coneguda, que és aquesta que se diu Seven Seconds.
1: Sí.
2: Aquesta la posarem
0: super
2: al final, perquè
0: sí,
2: la compartirem,
0: que
2: la pugueu escoltar tots.
0: Perquè és mundialment coneguda i tothom, tot una connectarà amb aquesta cançó.
2: Així doncs, deixem la música, si us pareix, i anem a passar a l'apartat de literatura i cine.
0: Sí, i de la literatura senegalesa, principalment la destacaríem perquè està molt arrelada a la identitat africana i al llegat també colonial, que forma part, evidentment, de la seva història, és forta i crítica alhora. Sobretot té tres noms imprescindibles, que són Leopold Sédar Senghor, que n'ha parlat abans Nestel, poeta i pensador, figura clau del moviment de la negritud. Mariam Ba, veu fonamental de la literatura africana escrita per dones, de fet té una novel·la que es diu Una carta molt llarga, que la podeu trobar en diferents idiomes, la podeu trobar en català, en castellà, en anglès, en francès, o sigui, vull dir que està traduïda en diverses llengües, i és una novel·la breu, intensa, sobre la vida de les dones, l'amor, el dol i el paper femení de la societat senegalesa. És directa, emocionant i molt humana. Jo, de fet, vos la recomano, he llegit una mica l'argument d'aquesta novel·la i és prou interessant perquè si teniu l'oportunitat la pugueu llegir. Sheikh Hamoudiou Kane, autor que reflexiona sobre el xoc entre tradició africana i modernitat occidental, també és un altre autor de referència. Així doncs, anem a parlar una mica del cinema senegal. El cinema senegalès està el...
2: El cinema senegalès és una de les més importants de l'Àfrica subsahariana, amb una mirada molt social i crítica. El nom essencial és l'Ousmane Sembène. Ho dic bé? Ousmane Sembène. Considerat el pare del cinema africà modern, que va fer pel·lícules valentes sobre el colonialisme, el poder, les desigualtats i com una mica la vida quotidiana. Recomanarem una pel·lícula, a veure si tu l'has vist, que és Moulade d'Ousmane Sembène, que és un film potent sobre la lluita d'un grup de dones contra la mutilació genital femenina, que això és un dels grans temes que s'han tractat molt al Senegal i s'hi ha lluitat molt, sobre la força col·lectiva per canviar tradicions. No sé si... Jo no l'he vista, però
1: jo tampoc.
2: He vist que és una pel·lícula que,
0: de referència.
1: Per exemple, a nivell de la cultura, cinema i audiovisual, jo per exemple a Senegal només veig teatres, que és com el que més veu la gent jove.
2: Ah, sí? Molt interessant.
0: Sí, i tant.
2: Que bé,
0: tant.
2: No?
0: Que hi hagi més cultura de teatre, perquè a vegades aquí és una mica més difícil, no? El tema del teatre, però que en aquest país realment tinguin aquesta connexió amb el teatre i no tant amb el cinema, és prou interessant. que la gent jove aposti.
2: I tant, i tant. Anem a fer l'apartat de miralls amb Sa Pobla, no? Sa Pobla i altres municipis de Mallorca, hi ha com una comunitat senegalesa molt present des de fa anys, sobretot vinculada a la feina del camp. I com que aquí a Sa Pobla doncs, hi ha molta feina del camp, també tenim la restauració, el petit comerç, i hi ha molt activisme social, i moltes famílies han com arrelat molt bé aquí. Han creat xarxes de suport fortes. Una de les organitzacions més conegudes que hem trobat que hi ha, ara tu que dins dius si és així, és l'Associació Senegalesos de Mallorca, que treballa sobre suport mutu entre famílies, activisme cultural i educatiu, integració i convivència, i com organitzeu festes i trobades comunitàries de les vostres festivitats d'allà?
1: Sí, per exemple, les festes religioses que practicam, és vera que sí que ens han ajudat molt i els podem celebrar molt parescut a com ho celebram a Senegal. Aquí, per exemple, a Sa Pobla, l'Ajuntament, sempre ens deixen un espai per quan arriba el gambo, que és la festa dels morits, el puguem celebrar.
2: Quan la feu, aquesta festa?
1: A finals d'estiu. Estem xerrant per final de setembre, mà o menys.
2: Molt bé. I és la festa més important de l'any?
1: Juntament amb el que és el gambo i, i és això... Ara no m'ho sortirà la paraula.
2: Sí, si te l'haig de dir, no ho tenim bé,
0: Jo crec que no.
1: No, però les festivitats religioses pues sí que ens ho deixen practicar.
2: Us ho deixen fer que bé. Això és molt important.
0: Sí, és fantàstic perquè és una manera de també seguir arrelats a les vostres tradicions.
1: Sí, i sentir-vos a prop.
0: Efectivament, sentir-vos a prop de la vostra cultura, no? I tenir aquesta opció.
2: I fer ponts entre les dues cultures, home, tant, no? Construir convivència al final.
1: I els convidam sempre, cada any venen.
2: A més, molt divertit, Vull dir, conèixer... Anem a una festa d'aquesta, realment.
0: És divertidíssim perquè al final tens... en el teu abast una mescla cultural que no importa haver d'anar-te'n a Senegal, sinó que aquí no pots tenir l'opció, l'oportunitat de conèixer les vostres tradicions. Sí. Això és fantàstic.
2: Total. I quan et coneixes a gent com ella, que també t'ho expliquen també perquè xerren el mallorquí perfecte, i et poden fer comparativa, no? Per fer aquest plat aquí, això, l'altre i allò. També tenim UNICEF, que és una de les organitzacions mundials que més treballa, tinc entès, pel Senegal, i és una de les organitzacions més actives que ara tenim al país i que treballa molt el tema infància, crec. Després anem a passar a fer-te més preguntes ja més directes, ara que ja anem acabant, hem tocat una mica tots els aspectes del programa i t'hem anat coneixent així una mica cada que has anat fent, però ara sí que anem directament a fer-te preguntes ja una mica de com tu vares néixer aquí.
1: Sí, exacte. Jo i el meu germà vàrem néixer aquí. Som tres germans.
2: Sí.
1: Un va néixer a Senegal i els altres dos ja vàrem néixer aquí.
2: I els teus pares van venir directament a Sa Pobla?
1: No, primer mon pare va venir aquí. Bé, primer va arribar a França. I de França.
2: Va començar a França. Exacte. Clar, imagino que molta gent deu emigrar primer a França, que és com...
0: Sí, jo crec que també per un tema idiomàtic, no? Exacte. Que això pues, facilita en el final moltíssim més el tema de l'idioma moure-te.
1: Sí. I després ja va venir aquí a Mallorca.
2: Veure-hi moltes possibilitats de feina, no? I una illa tan bonica com és Mallorca.
1: Sí, en plan, la comunitat que va crear, per exemple, molts dels amics que té un pare aquí, és que ell va arribar, se varen trobar aquí, se varen ajudar amb el que estem a feina, i primer se varen establir ells només, després sí que ja varen dur les seves dones, com a mare va venir
2: Van venir més tard.
1: Exacte.
2: Clar, normal, primer vens, comences a fer feina i
0: quan estàs
2: establint que pots tenir un allotjament i que pots portar tota la família, portes la família. I com vius aquí tu la identitat senegalesa? Tu et sents que realment us deixen espais? Esteu contents de poder mostrar la vostra cultura? O tens alguna part que vulguis reivindicar amb alguna prohibició que dius
1: no,
2: aquí ens sentim vetats amb algun tema? O no, podeu...
1: Jo crec, no, ho podem practicar lliurement, jo crec que la veritat és que ens han donat moltes facilitats per lo que t'he dit abans, que de bé. Practicar els nostres rituals i les nostres festivitats i jo xerra en general, jo crec que no tenim cap queixa sobre això, fins i tot quan han vengut ens han respectat, s'han volgut està interessat, s'han volgut integrar a la nostra cultura i a la religió.
2: Hi ha una comunitat gran, a la poble.
1: A la poble sí. A la poble sí, només que, per exemple, si te'n vas a l'Arenal, allà sí que és més gros.
2: Ah, sí?
1: Sí, jo, per exemple, formo part d'un grup de joves que quan ve la nostra festivitat d'estijans, que és el gambo, nosaltres som els que ajudam i anem repetint, menjar aigües i anem ajudant. I
2: ah, jo, que bé.
0: Ah, que interessant.
1: La majoria són de Serenar a la Palma.
2: Està molt bé poder-ho explicar i poder-ho celebrar, perquè després jo no sabia ni què era la taranga.
0: No, jo vull tampoc, dir, però m'ha semblat superinteressant. Aquestes festivitats que vosaltres feis estan obertes a que altres persones, diríem, que no siguin estrictament de la vostra cultura o la vostra tradició, puguin simplement per observació, per disfrutar, per participar de la festa, estan obertes a tothom?
1: Sí, qualsevol pot venir i el que feim és, hi ha un munter de menjar.
2: Jo crec que vindré.
0: Sí, jo crec que també us apuntarà per això.
1: I sí, tothom està convidat i la veritat ja, se fa aposta gran perquè
0: aposta perquè tothom hi pugui participar, no? Al final també segueix connectat una mica la vostra essència, no? de poder participar, de que tothom sigui benvingut, no?
1: de
0: compartir, sí. Molt interessant, molt interessant.
2: Molt bé, o sigui, tu has fet tota l'escola primària i l'escola secundària i ara estàs
1: a la universitat.
2: Ara estàs ja a la universitat i què estudies?
1: Primer de carrera de turisme.
0: Ah, molt bé. Benvinguda a l'escriu.
2: Calla, que això no ho sé.
0: Molt bé.
2: Doncs
0: les dues venim d'aquí.
1: De turisme.
2: Dues tècniques de turisme. Exacte. Que ens hem especialitzat en turisme responsable.
0: Exacte.
2: Amb els anys, i turisme cultural, literari, o més, i allò més artístic. Jo,
0: sí,
2: però
0: aquí estem.
2: Sí, sí. Molt bé, doncs si has d'anar a fer les pràctiques, ja saps. Nosaltres encantades de tenir algú que estudia turisme i que ve d'una cultura senegalesa que aporta molt, no?
0: Vaja.
2: Ara anem a fer la part dels esports, que sempre ens la fan Tomeu des d'Artà, que és el nostre especialista en esports. Endavant, Tomeu.
0: Efectivament.
3: Idò, sí, moltes gràcies, Estel, i moltes gràcies, mare. No som especialista del tot, però bueno, sí que domina alguna coseta. En tot cas, sobre els esports de Senegal, l'esport és un orgull i identitat, podríem dir. El futbol, com per molts de llocs, és el més popular. La selecció de futbol del Senegal és símbol nacional, lògicament, i la victòria a la Copa d'Àfrica de Nacions 2021 va ser una celebració immensa, com no pot ser d'altra manera. També brilla, però, com a cosa curiosa, la lluita senegalesa, que es combina tradició ancestral i autèntic espectacle social. I per descomptat, el país és mundialment conegut per, o era, el manco pel Rally Dakar. Durant molts d'anys, aquesta cursa llegendària acabava a Dakar, i el nom de la capital va quedar per sempre lligat a una de les aventures més dures del motor. El Rally Dakar, conegut popularment com a París-Dakar, va deixar de passar per l'Àfrica i, per tant, de finalitzar Dakar al Senegal, per una combinació de motius de seguretat i riscos geopolítics. A partir del 2009, el Rally es va traslladar a Amèrica del Sud, mantenint el nom Dakar per tradició. Des del 2020, la prova es disputa a Aràbia Saudita en nous paisatges desèrtics i recorreguts adaptats. Per tant, això és el que podem dir relacionat amb l'esport senegalès i, en definitiva, amb aquest resum.
0: Sí, i una mica també el que parlàvem abans, Cadi, tu mos comentaves que Senegal està molt vinculada en els esports, no? Tenim la Lliga d'Àfrica, no? La Copa d'Àfrica, que a més Senegal va guanyar l'any 2021, potser, si no m'equivoc, i que va ser tot un aconteixement. Després també tenim el Rally Dakar, que també és un esdeveniment importantíssim, el que passa que ara ja es veu que ja no se fa Dakar, el que passa que sí que manté el nom d'origen, no? Com us pots explicar de tot això?
1: Bé, jo, per exemple,
0: també d'aquest esport que tu abans mos comentaves, no? De
1: com es l'ambo.
0: Exacte.
1: D'aquest sí que vos en puc parlar
0: endavant.
1: I bàsicament hi ha segons una ciutat que hi ha a Senegal i se presenten com una candidatura i si te fas famós i tens la fama de que és fort, s'ha de tenir unes condicions físiques especials. Per què? Perquè és un esport de lluita. I per exemple, jo te puc dir és que a casa nostra seguim la majoria que és en Balla Gay, i és molt important, ja està un poc major, d'aquí poc se retirarà, però és vera que hi ha una cultura darrere, s'està perdent poc a poc, però sí que és vera que jo a casa meva ho hem viscut, la veritat, i el meu germà està loquíssim per l'ambo, fa poc en va haver un i a casa nostra estava ple de gent.
0: Ostres, sí. O sigui que sou totalment seguidors d'aquest esport, no?
2: Sí,
0: que interessant, que interessant.
2: Molt bé, ens vols recomanar la cançó com tancarem el programa, ma?
0: Sí, la cançó que tancarem el programa és titulada Seven Seconds d'en Yusu Dor, Nador, perdó, i res, i crec que és una cançó que tots els nostres oients connectaran, la disfrutaran i tindran aquests minutets de traslladar-se en aquest meravellós país que també mos ha explicat na Cadi, una gran col·laboradora que han tingut avui al llarg de tot el programa, el que t'agraïm molt,
1: gràcies,
0: que haguis volgut participar. I
2: bé, anem enfilant aquest tancament amb el Senegal, que és un país que no es deixa resumir fàcilment perquè hi ha molt a visitar. Us convidem a tots, com ha dit en Christian, a visitar-ho, perquè és moltes coses alhora. És ferida, celebració, memòria i futur, és mar i pols, molt de pols, que sí, que hi ha molt. És una ciutat i comunitat alhora. Poesia i resistència, que no definiríem a vegades quan penses en Senegal, i he quedat parada de la de poetes senegalesos que hi ha, jo que m'interessa molt la poesia. És un país que canta, que pensa, que balla, que lluita i que acull, un país que ens recorda que la cultura no és un luxe, és una forma de dignitat i d'identitat, que quan és viva no tanca, obre. Viatjar fins al Senegal, encara que sigui amb la imaginació i la ràdio, és acostar-se a una manera profunda i vella d'habitar aquest món, realment. Ens acomiadem amb gràcies a Wolof. A veure si ho diré bé, eh? Jerejef.
1: Jerejef.
2: Ho he dit bé?
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
2: Doncs això, Jerejef a tothom. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Motxilla feta i el cor una mica més ple. Que els vents del Senegal us acompanyin. Gràcies a Ràdio Sa Pobla, a Àngels i a tot l'equip tècnic que ens han donat suport per gravar aquest programa. Ens veiem en el proper programa. Fins aviat, motxilla i pau.
0: Adéu, adéu, gràcies a tots.
1: Gràcies.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

0: alıyorlar. Sensen bunlar.
1: Canlı kol. ¿Y tú?

0: Gracias.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Brown is dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo, l'escolt. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Els Runaway Taylor Marian Bastille, amb Band, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Band té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

i per rutes oblidades tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, let's go.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, let's go.